0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
1: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, plátano de Canarias IGP a 2,25 euros el kilo. En tienda, web y app.
4: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
3: Precios válidos en Península y Baleares.
5: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
6: Uno de cada 3 niños y niñas en nuestro país carga en su mochila con el peso de la pobreza. En la Fundación La Caixa trabajamos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por una carga que nunca eligió. Conoce más en elpesodelapobreza.org.
7: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
8: ¿Y al año serían? 1, 2, 3...
7: Más de 2.400 euros.
8: ¡Ya me has descontado! Esta semana la pechuga de pollo fileteada 3,65 el pack y la manzana Royal Gala 1,45 el kilo.
7: Más info en aldi.es. Aldi.
8: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
0: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
9: Y con Pepe Rubio. Terminan aquí, Pepe, 6 horas de programa. Y tú traes 6 razones por las que esto merece
10: la pena. Por las que merece la pena, y podría traer 12. Pero bueno, la primera razón, despertar con olor a...
9: Tampoco teníamos que ir tan sobrados.
10: No, hay que ir midiendo los tiempos. Sí. ¿Vale? La primera razón, el olor a pan. Despertarse con olor a pan es maravilloso, aunque nos ha dicho un panadero, Daniel Pampín, a primera hora, que comer buen pan cada vez será más caro.
11: Yo lo digo muchas veces, yo soy panadero, no trabajo de panadero. Entonces, a mí aplicar el precio directamente al producto que yo hago, que es un alimento, me cuesta siempre muchísimo. Es una cosa que a mí me duele en el alma. Pero por desgracia, las panaderías que somos pequeñitas, cada vez más vamos a quedar relegadas a un producto como más gourmet o más de calidad.
9: Es que les están matando los costes.
10: Les están matando. Segunda razón, a las 6 de la mañana muchos españoles se despiertan de mal humor. Y ya era hora de escuchar un oyente rebotado.
12: Hoy me he despertado pensando que el fútbol se ha convertido en una patraña de niñatos mimados, cursis, petulantes y pedigüeños. Nada más, gracias.
13: Está bien cabrearse, ¿no? También, sí. No pasa nada. Aquí escuchamos, pero no
9: jugamos. Venía un fire ese señor.
10: Totalmente. ¿No? Y vamos a la tercera razón que por la que merece la pena. Sí, cabrearse merece la pena. Sí. Saber que aunque pagues 700 euros de una entrada para un evento como la Fórmula 1, eso no garantiza que los trabajadores estén bien tratados y remunerados.
14: El viernes tuvimos 13 horas y luego se alargó media hora más. Y ya el domingo nos escribieron para alargarnos el horario de 7 de la mañana a 12 de la noche.
15: De 7 de la mañana a 12 de la noche son 17 horas. El convenio de hostelería dice que el máximo son 9 y media. También se les pagó por debajo de convenio, tan solo 8 euros la hora. Todo esto sin descansos, casi ni para comer.
10: Y paga 700 euros, fíjate, paga 700 y las condiciones son las que son. Cuarta razón, la pluralidad de este programa, 3 miradas, la de Elsa García de Blas, Lola García y Pablo Iglesias, y un lugar, Ceuta.
16: Yo creo que la batalla política vulnera los derechos de los niños.
17: Ojo con convertir Ceuta en otro enfrentamiento competencial, y creo que a lo mejor el gobierno se tiene que plantear ya si asume de verdad el mando de la situación allí.
18: El 10 en la gestión de los menores en Ceuta es un 0 que demuestra la mala gestión.
10: Y la cuarta razón, el conocimiento de la flora, gracias a Eduardo Barba. ¿Estabas tú como Aymar de la Selva en el estudio?
9: Sí, yo como Yumanji. Tendrían que verme, estoy aquí más solo que la una, en el estudio Carlos Llamas de la Selva, rodeado de plantas.
10: Y Eduardo Barba, que estaba en Lleida, te presentaba una nueva planta.
19: Te lo puedo decir de dos maneras. La difícil es Zamioculcas zamifolia, pero yo te voy a decir solamente planta ZZ, que es como ZZ. La llaman... ZZ, vale. Sí, casi como esa golosina que tomábamos de pequeñitos.
9: Pero era petaceta.
10: Era petaceta, claro, y ha dicho ZZ que era el veneno que se ponía las cucarachas. Y esto nos lleva, claro, pues después de escuchar esto, a la quinta razón, solo con mucha imaginación y con mucho ZZ, un costo de ZZ, puedes ver a Jaboy pelirrojo.
9: ¿Y con qué has soñado esta noche, Javois? ¿También con Superestrella o no?
20: No, pero también con música, con Ed Sheeran, que está dejándonos quedar bastante mal a los pelirrojos. Sheeran se ha cargado al rapero.
9: ¿Tú eres pelirrojo?
20: Hay muchas cosas que no sabes de mí.
9: Ha sido increíble ese momento, ha sido increíble.
10: Bueno, increíble. Y la sexta razón es la más evidente. Poco después de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, conectamos con la Academia del Cine, donde Alejandro Amenábar iba a anunciar la película que España envía a los Oscars. La película que...
21: que representará a España en la 99 edición de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional es... La Bola Negra.
9: La Bola Negra de los Javis. Los Javis. Muchísima suerte a los Javis y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado un día más. Hasta mañana. Adiós.
0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
22: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
23: Hoy por hoy, Ontinyent, La Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
24: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Estem a la ràdio de la Vall d'Albaida, la ràdio que vertebra la comarca fins a les 2 del migdia. Quasi dues hores per parlar d'ací, del que passa als nostres pobles, de les persones que donen vida a la Vall d'Albaida i, sobretot, de tot allò que ens afecta i ens interessa com a comarca. Bon dia, Carmen.
25: Bon dia, Esteban, què tal?
24: Molt bé.
25: Molt bé, jo estic pensant, tindré que avisar a Esteban que em tanque el micro de vez en quan, perquè el constipaet em porta la goleta loca. Avui és dimecres 16 de setembre i tenim per davant un programa pleníssim d'actualitat, però també volem posar el focus en aquesta qüestió que tu deies, en la nostra comarca, en la Vall d'Albaida. La veritat és que avui, 16 de setembre, com a curiositat, Esteban... es firmava el protocol de Montreal, un acord internacional destinat a reduir i eliminar les substàncies que danyen la capa d'ozó. Avui parlarem relacionat amb un tema de sostenibilitat. Després vos contarem el que és. És una fita que va donar peu anys després a la celebració del Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó, que celebrem precisament avui, que commemorem avui.
24: Tots podem ficar el nostre granet d'arena per protegir la capa d'ozó i al mateix temps, com no, contribuir a fer front a el canvi climàtic que estem patint-lo.
25: La veritat que sí, és un tema que pot donar-nos per a llarg. Però bueno, ara en uns minutets parlarem de tot el que tenim preparat per a l'Oi per Oi d'avui.
24: Doncs sí, primer que res anem a conèixer, com és habitual, quina és la previsió meteorològica per a aquesta jornada. Lluís Francesc, molt bon dia.
26: Hola Esteban, què tal? Molt bon dia. L'arribada d'aire fred en altura i d'un front en superfície deixarà una jornada inestable al Cantàbric, però també a les nostres terres, al tercer este peninsular, provocant un canvi de temps durant els pròxims dies a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, el que suposarà major índex de nuvolositat, descens de les temperatures i probabilitat de ruixats fins i tots acompanyats de tempesta. De moment, este dimecres, els cels serien de poc nuvolosos a nuvolositat d'evolució, nuvolositat vespertina, degut a l'arribada d'un front que podria deixar pluges i tempestes intenses. I avís taronja per pluges, que en una hora podria deixar 40 litres per metre quadrat. Groc per tempestes. Els valors màxims es quedaran al voltant dels 30 graus. Dijous baixen les temperatures i de forma acusada valors per davall dels 25 graus. Els cels marcaran prou nuvolositat. Hi ha probabilitat també de ruixats i fins i tot podrien vindre acompanyats de tempestes, sobretot aquesta pròxima nit, i vents que rolaran a component marítim. I ull, seguim en avisos per pluges i per tempestes en tot el sud de la província de València per a dijous.
24: Estarem atents.
25: Exactament, molts canvis els que ens esperen durant aquests pròxims dies, previsió de pluja, i les temperatures han canviat bastant, perquè ara mateix a la nostra comarca, 12 i 24 minuts exactament, la temperatura de la nostra comarca està entre 24 i 27. Temperatures però més baixetes de les que contàvem ahir, més fresquetxa a la zona de Bocairent i de Fontanars, és aquí on estan, és 23 graus, i la màxima d'avui és 27 graus a Guadasséquies, a Ontinyent en tenim 22. Així que sensació fresqueta per al dia d'avui, i pendents d'eixer avís per pluges i tempestes, ja sabem, molta precaució, i sobretot recordar-vos que s'heu d'informar a través de les fonts oficials d'AEMET, de la Generalitat Valenciana i dels propis ajuntaments, per si teniu algun avís, que de moment no tenim cap, però bueno, estarem pendents també de si algun consistori avisa d'algun canvi en algun moment, d'algun tancament d'algun parc, d'algun espai, així que estarem atents.
24: Anem amb la picaeta, vinga.
1: Hoy por hoy en Tinyen Vall del Baida. La picaeta.
2: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa el papá. Si
24: arriba... I donem la benvinguda a Tomàs Marín. Tomàs, bon dia.
3: Bon dia, Esteban. Bon dia, Carmen. Com esteu?
25: Molt bé, de categoria. Bueno, hem de dir que avui el nostre company Miguel Coy no està així als nostres estudis. Avui té dia lliure personal, així que tornarà demà. Demà tornarà, sí.
24: Una salutació si està...
25: Si està escoltant-nos, clar que sí.
24: Doncs anem amb els continguts dels programes d'avui. Carmen, què tenim preparat per a aquest Hoy por Hoy d'on tinguem la Vall d'Albaida?
25: Doncs mira, moltes cosetes interessants per a avui dimecres, i començarem saludant a Javier Cabedó, ell és el president de Coeval, per un motiu molt especial, i aquest 30 aniversari de Coeval, i sobretot el que volem fer és parlar d'aquest futur empresarial de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, de l'evolució del teixit empresarial, del relleu generacional que tantes vegades hem parlat així, de la formació, del talent jove, de la innovació i també de les necessitats d'infraestructures de la nostra comarca. I parlarem d'aixòs actes que tenen preparats per a aquesta celebració tan especial dels 30 anys de Coeval. Ho farem amb Javier Cabedo. Més cosetes, el que vos deia relacionat també el tema de la sostenibilitat. Anem a fer una connexió Ontinyent-Màlaga. Ontinyent Màlaga per a parlar amb Jorge Rodríguez, l'alcalde d'Ontinyent, perquè ell està allí participant estos dies en Green Cities 2026, el Fòrum Estatal sobre Innovació i Gestió Urbana, i després d'haver explicat ahir l'experiència d'Ontinyent en l'ús de les dades per a gestionar els serveis públics, avui ha protagonitzat una exposició centrada en el nou sistema de recollida de residus de la ciutat. Així que estarà amb nosaltres en directe per a que ens conte tots els detalls de com estan anant estos dies i quina és la previsió per a la jornada d'avui.
24: Què més tenim?
25: Més cosetes. En clau musical ens visitaran Isa Ferrero, Andrea Egea i Dani Ferrero, de l'Escola de Música Mestre Ferrero, perquè tenim una nova etapa a l'Escola de Música de Mestre Ferrero i volem conèixer totes les novetats educatives i el nou model de gestió del centre i tota l'oferta formativa que tenen preparada per a aquest inici de curs també. I acabarem amb més música, amb la playlist de Jesús Insa. Com ja sabeu, la secció de Jesús Insa de la playlist musical passa a ser els dimecres, així que, com no podia ser d'altra forma, tancarem l'Hoy por Hoy d'este dimecres amb bona musiqueta.
24: Feia temps que no coincidíem en Jesús,
25: sí,
24: en directe, eh?
25: A veure què ens porta per avui.
24: Vinga.
25: Segur que ens sorprèn.
24: Doncs això és el que tenim a aquest programa. Vos convidem a que doncs continueu al nostre costat, seguiu escoltant la ràdio fins les 2 del migdia, però després hi ha que continuar escoltant-la perquè arriba la informació l'hora 14, Tomàs Marín.
25: Que no lleven la ràdio, que no la paguen.
24: No,
3: que no la lleven, se tenen tot el dia.
24: Com fa Carmina Gramaje, que no sé si està escoltant-nos, però la
3: és bon exemple.
24: O Ima Torró, també, algunes d'aixes oients que només alcen pel matí, enxufen la ràdio i tenen ràdio Ontinyent durant tota la jornada.
3: I saps, com oients com Tomàs Marín, que també s'alça pronta i se posa la ràdio només a escoltar-ho. Bueno, avui a nostra hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida, ens anem a centrar en primer lloc, que vull estar pendent de com estan les coses pel que fa a la Vista Aronja, per precipitacions. Per exemple, en comarques veïnes ja estan començant a arribar les restriccions, com per per exemple, els tancaments de poliesportius i parcs i jardins. A hores d'ara, a la Vall d'Albaida, segons consta la redacció, no hi ha cap municipi de la comarca que hagi activat cap tipus de restricció per estar a vista taronja per precipitacions, groc, per tempestes. O recorda, activat des de les 4 de la vesprada. Molta cura, com sempre demanem. Per altra banda, vaig estar molt pendent també, com no, d'aquesta xerradeta que anem a tindre amb Javier Cabedo i també amb l'alcalde d'Ontinyent, amb Jorge Rodríguez. Passarem també a parlar-los d'informació de servei, perquè tenim diverses qüestions que són d'interès per a municipis com són Aielo de Malferit, Rugat, Aielo de Rugat, entre altres. Parlarem del propi Aielo de Malferit per una iniciativa d'àmbit sostenible, de medi ambient. Ens centrarem també en l'apartat cultural per la quantitat de qüestions que cal destacar. Cal parlar de que avui es presenta aquesta mostra internacional de titelles de la Vall d'Albaida al municipi del Ràfol de Salem. Cal contar-los que totes aquestes activitats en relació a la cultura que estan preparant a la capital de la Vall d'Albaida i també a la nostra comarca, entre altres claus que al llarg de la jornada us anirem comentant, i a les 2:17 resumirem en 13 minutets fins a les 2:30.
24: Això en quant a l'hora 14, a partir de les 2:17 del migdia. Pendents d'eixa alerta taronja, que doncs, ve un canvi, per el que pareixer.
3: Mira, el que te puc comentar ja a hores d'ara, a l'última hora, és que, per exemple, el municipi de l'Olleria estan començant a arribar les primeres restriccions. Mentre dura l'alerta, van a quedar tancats els parcs i jardins del poble, així com el cementeri municipal. Per exemple, poliesportiu, res de res ara per ara. Els embornals del Parc de la Riba i el carrer Caputxins també estaran oberts. Aquesta és l'última hora en relació a les pluges i tempestes.
24: El Parc de la Riba, te'n recordes, Carmen?
25: Sí, me recorde d'aquella granissa que...
3: Quina imatge?
25: No recordes exactament quina dada va ser?
3: No. Jo tampoc.
25: No recorde, però bueno, Esteban i jo vam passar per allí al matí següent i encara quedava granissa acumulat.
24: Pareixia que havia nevat, eh?
25: Pareixia que havia nevat, sí.
3: Totalment, totalment.
24: Sí. Doncs anem a l'hora 14 a partir de... Ai, perdó, al Ser Deportivos.
3: Això ho has tornat a dir a l'hora 14, jo no tinc cap problema. Bueno, va, el nostre Ser Deportivos són Tinyent, la Vall d'Albaida. Bueno, és programa poliesportiu. Anem a parlar de tres esports diferents, com poden ser l'atletisme, el vòlei i la pilota valenciana. De l'atletisme parlarem amb Fran Mollà, membre del Cabón Tinyent Estor Logístic. Del voleibol parlarem amb la presidenta del Club Voleibol Ontinyent, que està a la Riestra. I tancarem amb el body Van Esparza, que el passat dilluns no va poder disputar la primera jornada de la Copa per una lesió, però ja s'ha recuperat i este diumenge debutarà davant el duo format per Bercher i Tonet Quartet, jugar representant a l'Ajuntament d'Ontinyent juntament amb Brisca. Tant de bo li isquen les coses bé. A més, com no, actualitzarem tota aquesta informació a nivell local i comarcal de l'àmbit esportiu.
24: Estava veient doncs, les imatges d'eixe dia de l'Olleria, 8 de maig de 2025.
3: Ha passat temps, però sí. Sembla que ara anem molta cura i ja vegeu la data, maig, que sol ser un mes en el que comença a arribar la calor, que les temperatures ja comencen a ser un poc més altetes, que la pluja ja comença a passar a un altre costat, però ja sabem com estan les coses i com està la meteorologia, que en aquesta jornada, avui que estem a 16 de setembre, estem pendents avui de la pluja, però ahir vam patir una calor que no veges. Així que molta, molta cura i molt pendents de la informació actualitzada i la informació mitjançant vies de comunicació oficials.
24: Hi ha que recordar que avui no hi ha ventana. Avui, a partir de les 7:20, no hi ha ventana.
3: Avui és que n'hi ha futbol.
24: Carrusel
25: esportiu.
3: Avui juga, m'has pillat. No, m'has pillat totalment.
25: Pensava que ho sabies.
3: Jo sé que el diumenge juga tant la Geneta com l'Ontinyent. Ontinyent 11:30, Geneta 12 del migdia.
25: Molt
3: per
25: bé.
3: Cert, ara per ara, eh? Ara per ara són aquests horaris. Però si no recordem, a jugar a l'Atlètic de Madrid a les 7:30 de la vesprada. Pot ser que algun aficionat colchoner ara mateix m'estiga matant, però bueno, crec que si no recordo mal, crec que és un Atleti o Sassuna o una correta aixina. Per exemple, sé que pels equips més de la província us puc contar que el Llevant sí que juga davant de l'Atleti de Bilbao, l'únic que recorde a hores d'ara.
24: Tot això podran seguir en directe a través de la SER en la sintonia de Ràdio Ontinyent. Tomàs, gràcies.
3: Gràcies. Joan, a les 7 de la vesprada, l'Atleti, eh? Atleti és una de 7, Deportivo Sevilla, Barça Racing i Levante, Atleti de Bilbao. Però això no n'hi ha ventana, perquè hi ha futbol. Gràcies als dos, que vagi molt bé.
25: Adéu, fins després.
23: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo i Carmen Úbeda.
24: Un nuevo curso empieza y en Academia OPAC, Obra Social de la Iglesia, le ofrecemos clases de artesanía de la malla, bordado a máquina y mallorquín, cerámica, cocina, manualidades en vidrio y marmolina, corte y confección, patchwork. Información y matrícula en calle Segría número 18 de Ontinyent. A partir del 21 de septiembre, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde.
4: Del 15 al 20 de setembre, Atgeneta d'Albaida viu les seues festes patronals. Gaudiu de la nit de paelles, el correfox, orquestres, mascletades, cavalcada de disfresses i actes tradicionals en honor de Sant Roc, Sant Mateu, la Verge del Rosari i el Crist de la Fe. 6 dies d'emoció, cultura i germanor per a tots els públics. Consulta la programació a les xarxes socials municipals i vine a gaudir. Atgeneta vos espera en festes.
5: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
6: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
7: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
8: Sí, ya va siendo hora.
7: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama Man Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
11: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
24: Son les 12 i 35 minuts. Demà dijous, 17 de setembre, Coeval celebra 3 dècades d'activitat al costat de les empreses i les persones autònomes de la Vall d'Albaida.
25: 30 anys en què el teixit empresarial de la comarca ha canviat molt i en què també ho ha fet la pròpia associació, que actualment agrupa empreses i associacions de diferents sectors. Així que per parlar d'aquest aniversari, de l'evolució de l'economia comarcal, del paper de l'associacionisme empresarial i també dels reptes que tenim per davant, ens acompanya el president de Coeval, Javier Cabedo. Benvingut, què tal, Javier?
12: Hola, molt bon dia a tots. Gràcies per convidar-me.
24: Javier, 30 anys de Coeval. Si hagueres de resumir en una frase, no? Què significa aquestes 3 dècades per a l'associacionisme empresarial i autònom de la comarca? Què diries?
12: Bueno, jo crec que complir 30 anys suposa una consolidació, no? Jo m'atreviria a dir això, és a dir, consolidar. I jo sempre dic que Coeval, quan va néixer, era una aposta molt arriscada. En el seu dia, qui va fer, els empresaris que en aquell moment van fer l'aposta per aquest tipus d'associació, molt, molt trencaora, perquè era una associació, així estàvem acostumats a l'associació sectorial, això era diferent, era fer una associació en la que poguera participar o integrar-se qualsevol empresa fora del sector que fora, l'únic víncul d'unió tenia que ser la pertenença a la comarca de la Vall d'Albaida. Va ser una aposta forta i arribar a 30 anys, pues, efectivament, dona fe de que ha sigut exitosa, perquè l'associació està creixent contínuament, i que la idea no era res descabellada, tot més bé, tot el contrari. I bueno, jo, si me dius en una frase o en una paraula, jo crec que és complir 30 anys consolida i fa bona l'aposta que es va fer en el seu dia per a aquest tipus d'associació.
25: Javier, perquè en aquell moment el pes de la indústria tèxtil era molt important en la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Com era de diferent? Com era aquest mapa empresarial de la comarca respecte a l'actual, al d'avui, al de 2026?
12: Jo crec que no té res a veure, és a dir, l'ecosistema empresarial de fa 30 anys a la Vall d'Albaida no té, jo crec que, algo té que veure, evidentment, però que es sembla molt poc a la realitat actual, no? Efectivament, i de fet, un dels principals sectors que va apostar perquè, a banda de tenir una associació sectorial dins de la comarca, n'hi havia que crear una associació d'altre perfil, precisament va ser el sector tèxtil, no? Ells també van estar en l'origen i en la fundació de Coeval. Efectivament, igual, jo crec que en la comarca durant estos 30 últims anys ha passat d'una comarca molt industrial però molt vinculada al sector textil a una comarca, jo crec que continua sent netament industrial, però en una diversificació industrial o sectorial molt important. Avui dia el tèxtil continua sent important, però n'hi ha altres sectors, hi ha més alimentació, plàstic, fabricació de maquinària, metal, bueno, ara sí, estem bé, bueno, l'alimentació que he comentat. Tenia molts sectors que el sector de la construcció també és un sector que en la nostra zona té el seu pes específic i crec que, bueno, que jo crec que en benefici de la comarca, en benefici de la comarca, ixa diversificació s'ha produït, tenim altre mapa actual econòmic i industrial de la nostra, del nostre territori, i jo crec que, bueno, que en aquest cas ha sigut per a millor.
8: I què aporta o ha aportat precisament aquesta mirada transversal? Què ha pogut aconseguir una empresa de manera col·lectiva que seria més difícil aconseguir individualment?
12: Bueno, jo crec que això és evident, és a dir, una empresa de manera individual difícilment va tindre accés a determinats ja més administració pública, grans proveïdors de la zona, és a dir, les associacions treballem precisament en la força de la unitat, és a dir, quan més siguem, més força tindrem de cara a determinats entitats que en un moment determinat tenim que fer força, no? Jo crec que això és una, jo crec que això ja és una, és un tema superat, és a dir, jo crec que les empreses saben de sobra, després n'hi haurà empreses que estaran associades, n'hi haurà que no ho estaran, evidentment, això ja cada un és lliure de prendre les seues decisions, però jo crec que Coeval o qualsevol tipus d'associació empresarial, si no existirà, n'hi hauria que inventar-la, perquè avui en dia no s'entén el poder reivindicar o fer determinades reivindicacions o determinades peticions a determinats ens o organismes que no siga a través d'una associació empresarial. L'administració probablement no va atendre a empreses, igual que a particulars de manera individual. Si els particulars ja mos costa de manera individual, pues imagineu-vos a les empreses, no? Jo crec que això és un tema ja superat. La gent té clar que el tema d'associacions i associacionisme és important i cada un ja després, baix la seva llibertat, forma part o no forma part d'una associació empresarial.
25: Javier, jo vull posar ara la mirada en les empreses familiars, en el relleu generacional, que tantes vegades hem parlat així, d'aquest moment delicat que viuen les empreses familiars. Quines ferramentes està oferint Coeval perquè aquests canvis de generació en generació no posen en risc la continuïtat de les empreses?
12: Bueno, sabeu que Coeval des de fa ja 2 anys, enguany farem la tercera edició, vam apostar en el seu dia, en este cas en col·laboració i en la finançació de la Diputació de València, portem un projecte precisament que diu aixina, el projecte de Pime Familiar, en el que estem formant a eixes segons, terceres, i no sé si en algun cas quarta generació, perquè ja n'hi ha una trajectòria d'empresarial important en la zona, formar eixes generacions per a que tinguin les ferramentes per poder decidir en un moment determinat què fer en la gestió empresarial. No? Nosaltres el que pretenem al final és que l'últim recurs, i si no cap més remei, pues que siga, però bueno, que l'últim recurs siga la venda de la empresa. No? Entonces, avui en dia n'hi ha moltíssimes fórmules per a mantenir aquestes empreses familiars, encara que no tinga perquè necessàriament sigui la pròpia família qui gestioni l'empresa. N'hi ha moltes fórmules, com dic, i nosaltres estem fent un esforç, jo crec, important en aquest sentit, per a intentar que el capital familiar que tenim en la zona, que tradicionalment, sobretot en la Comunitat Valenciana i també, per supost, en la comarca de la Vall d'Albaida, que aquest capital accionarial de les nostres empreses pues, continuï mantenint la gent de la nostra zona i que en la mesura de lo possible, insistís, com a últim recurs, pues, bueno, pues, com sabeu, també estan apropant-se als territoris multinacionals, fons d'inversió que veuen atractives certes empreses per poder integrar-se dins del territori. Pues, bueno, pues, nosaltres no serem qui fiquem barreres a qualsevol tipus d'operació, però per lo menos que les persones i els empresaris i les empresàries del nostre territori tinguin tota la formació i la informació possible per aprendre millor les seues decisions.
8: Javier, parlem també de formació, perquè és un dels temes que també preocupa a Coeval, aquesta connexió entre el que estudien els joves a la Vall d'Albaida i el que necessiten les empreses de la comarca, aquesta relació que teniu vosaltres, la Confederació Empresarial de la Vall d'Albaida, amb els instituts, centres de formació i també el campus d'Ontinyent. Com està materialitzant-se això perquè la mà d'obra, els treballadors que busquen les empreses doncs siguin doncs precisament el que busquen?
12: Sí, i també això és una una faena que estem fent de això és una carrera de fons, és a dir, nosaltres, gràcies a Déu, vivim en una comarca també molt privilegiada perquè tenim, com has dit, un campus de la universitat, un campus propi de la Universitat de València. Tenim molts instituts de formació professional on hi ha una diversitat tremenda de varietat de cicles formatius, però és de veres que costa, costa relacionar o encaixar l'oferta formativa en la demanda dels perfils professionals que necessiten les empreses. Jo crec que és un mal endèmic per a tots els sectors, és a dir, trobar mà d'obra qualificada és complicat, però bueno, nosaltres sí que és de veres que portem també molt de temps vinculats sobretot en els centres de formació professional. Estem intentant adequar les necessitats empresarials. De fet, avui mateix, sense anar més lluny, han contactat amb nosaltres un institut d'ací de la zona per mantenir una reunió perquè volen començar a treballar amb nosaltres el tema de les pràctiques de cara a l'any que ve. Com te deia, és fonamental adequar l'oferta formativa a la necessitat empresarial de la zona. El que passa és que a vegades ni és lo ràpid que a nosaltres ens agradaria, perquè canviar un cicle formatiu o integrar un nou cicle formatiu en un centre educatiu, pues a vegades no és tan senzill o tan ràpid com nosaltres volguérem. Després també tinc que dir que de vegades nosaltres hem proposat determinats cicles formatius que sí que s'han pogut obrir o sí que s'han pogut incluir dins de l'oferta formativa de la comarca i pues, en algun determinats casos pues, per desgràcia no s'ha produït de l'èxit, perquè una cosa és el que vulguem nosaltres, altra cosa és el que puguem fer els diferents instituts, i altra realitat és alumnes que al final fan el que ells consideren oportú. No? Un alumne pot veure que en aquesta zona n'hi ha molt de sector textil, per dir alguna cosa, però després a l'hora de matricular-se, pues, bueno, potser no té interès en aquest sector, que diu textil i qualsevol altre tipus de sector. Entonces és una jugada a tres bandes complicada. Sí que és de veres que n'hi ha cicles formatius, sobretot el tema de manteniment industrial, que nosaltres vam recolzar i que està donant molt bon resultat. Hi ha altres cicles formatius que també tenen en temes d'electrònica també, sobretot, d'electricitat, que també tenen molt bon resultat i una alta demanda després d'oferta de faena. Però, bueno, treballem, insistim, som uns privilegiats, tenim un campus propi de la Universitat de València, també això suma, i soc coneixedor, que suma molta després demanda per part de les empreses d'este tipus de perfils professionals, en lo qual, bueno, pues, és millorable, per supost que és millorable, però s'està treballant en ell, jo crec que s'està treballant bé.
25: Javier, com bé deies, hem parlat de relleu generacional, de formació, i cal parlar també d'una qüestió que preocupa especialment en territoris com el nostre, el de la Vall d'Albaida, i és el talent jove. Com aconseguim que una persona de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, amb una bona idea o un projecte innovador, puga desenvolupar-lo així i no hagi de marxar a una gran capital, inclús fora d'Espanya?
12: Pues mira, ixe és precisament el tema o la temàtica o el lema, com vulgueu dir-ho, de l'acte central que farem demà, no? És a dir, jo crec que quan hem plantejat o quan vam plantejar a principi d'any la celebració d'un 30 aniversari, perquè al final, no s'equivoquem, un 30 aniversari normalment se celebra un 25 aniversari, un 50 aniversari, n'hi ha xifres ahir, un 30, un 40, un 35 aniversari, que bueno, que se pot celebrar o no se pot celebrar. Nosaltres a principi d'any no ho teníem clar, però precisament va sorgir un tema a nivell intern que tractem nosaltres, també a nivell junta directiva i tal, que era precisament el tema del talent, no? Entonces, jo vaig pensar que la temàtica o el missatge, anem a dir-ho així, el missatge que demà volem transmetre en l'acte central central i exclusiu, anem a dir-ho així, d'este 30 aniversari, precisament és això, no? Jo crec que el present i el futur que està ahí, el present és avui i el futur està ahí, passa precisament perquè aquest tipus d'empreses que tu has dit, aquest tipus de perfil de persona jove, emprenedora, o persona no tan jove, també emprenedora, perquè una persona pot tindre l'edat que siga i crear un projecte nou, aquest tipus de projectes, aquest tipus d'empreses noves que s'estan creant en aquests dies, en aquests temps, molt innovadors, molt tecnològics, jo crec que precisament passa perquè Coeval té que fer un esforç en intentar captar a aquest tipus d'empreses, a aquest tipus de persones, emprenedores, per a que, efectivament, i com bé has dit tu, intentem retindre-los en la nostra comarca. És a dir, que siguin capaços de mantenir aquests projectes, però mantenir-los des de la seva comarca. I per això ho enllace en que
13: demà qui puga i qui vagi i qui puga anar i tinga bé anar al Centre Cultural de Caixa Ontinyent a les 6 de la vesprada a veure l'acte central del 30 aniversari, si quan isca es donarà compte que la conferència que precisament anem a donar, que o la conferència que va a donar-se ve a través de l'empresa PLD Space. PLD Space per a mi en aquests moments és l'empresa més important a nivell tecnològic i innovador dins de la Comunitat Valenciana i probablement de les més punteres a nivell espanyol. Demà és un privilegi, demà és un privilegi que tinguem a PLD Space en Ontinyent, en la comarca de la Vall d'Albaida, i ells precisament són un exemple d'empresa innovadora, d'empresa tecnològica que va néixer fa uns anys en dos xavals joves que tenien una idea de crear com tal qual coets espacials per a poder ficar satèl·lits en òrbita, i després de molts fracassos, després de molts errors, però després de no tirar mai la toalla, han sigut capaços d'en ells, a apenes una hora de la nostra comarca, a apenas una hora de la Vall d'Albaida, tindre un projecte enguany que són un referent absolutament nacional i a tots els nivells en el sector aeroespacial, no? Entonces, trasllade el fet de que demà PLD Space estiga en Ontinyent, en el Centre Cultural de Caixa Ontinyent, no és casualitat, no? És precisament per a llançar aquest missatge de que busquem, o el futur de qualsevol associació empresarial, qualsevol territori industrial, passa també per aquest nou perfil d'empresa. L'altre perfil d'empresa que ja està integrat en Coeval, gràcies a Déu, i que fa falta, moltíssima falta, és l'empresa industrial, consolidar en canvi generacional o en canvi en el seu model de gestió. Uh-huh. Ixa empresa ja té el tema o l'ADN associatiu ja el té. Jo crec que el futur passa un poc per integrar aquest tipus d'empreses i saber que nosaltres podem ser molt, molt útils per a ells i que ells poden ser molt útils per a nosaltres. Això és un poc el missatge de demà.
25: Uh-huh. Parlaves d'eixe futur i ens queda parlar també d'eixa part d'innovació, de la intel·ligència artificial, que ja durant aquests dies és un tema que està posant-se molt damunt de la taula i ja sabem que està transformant molts sectors, però quina oportunitat representa per a les pimes de la comarca i també quins reptes es poden plantejar?
13: Bueno, jo també crec que, bueno, n'hi ha que veure un poquet de perspectiva també, és a dir, jo crec que al final, com tot, qualsevol innovació tecnològica, com ho és esta, i esta, des de luego, ho és i és importantíssima, però bueno, tampoc n'hi ha que tirar-se les mans al cap, jo crec que com tot, si algo tenim les empreses, i també les empreses de la Vall d'Albaida, és capacitat d'adaptació. Entonces, pues bueno, jo crec que la intel·ligència artificial, com qualsevol altra innovació tecnològica, ha aparegut en escena en aquest moment, ja fa anys que està ahí, és de veres que ara pareixer que ja va un ritme i una velocitat més important. Com dic, jo crec que tots tindrem que assumir i segur que li buscarem la part positiva, clar que sí, i la integrarem dintre les nostres empreses, i cada un al seu ritme, cada un a la seva velocitat. Sí que és cert que tornant al tema de ritme i velocitat, que això fa por en quant a això, dona vèrtigo veure que el que avui pareix ser que està bé d'ací 3 mesos no té ningú sentit. És a dir, però bueno, jo crec que com dic, estem acostumats a adaptar-nos en major o menor medida, en major o menor velocitat ho farem, i jo crec que té que ser una oportunitat, clar que sí. Després, com qualsevol innovació tecnològica, també tindrà ahir ho tenim també l'exemple, tenim en xarxes socials. Les xarxes socials, doncs, avui en dia són fonamentals, tots sabem gastar-les, i ja es comencem a saber discernir o discriminar què és el bo de què és el roïn de les xarxes socials. Doncs, bueno, doncs això jo crec que és un poquet el mateix, i se formarem, jo crec que Coeval també estem fent ahir, treballant de manera conjunta en altre tipus d'entitats per a poder formar els nostres associats dins d'aquest tipus de ferramentes, i com dit, segur que és una oportunitat, segur que ens pot ajudar i segur que ens pot fer més productius.
8: Javier, una de les reivindicacions que porteu durant anys i que continueu reivindicant tant vosaltres com altres associacions de les comarques centrals és aquesta necessitat de col·laboració entre administració i sector privat. Què hauria de fer millor l'administració pública per facilitar l'activitat empresarial?
13: Jo crec que en això s'ha millorat molt. Jo crec que en això, en els últims 10-15 anys, jo crec que l'administració pública s'ha donat compte que té que anar de la mà de les empreses, perquè són al final les que creen riquea, les que creen puestos de feina, les que creen un benestar social dins de la societat, en aquest cas de la part que me correspon de Coeval a la comarca de la Vall d'Albaida. Jo crec que en això s'ha millorat molt, jo crec que ells ho tenen clar. Jo, des de luego, no tinc ninguna queixa respecte a ninguna administració, siga la que siga. Nosaltres tenim les portes obertes de qualsevol administració. Estem col·laborant en ells, antes vos he dit l'exemple del projecte de Pime Familiar que treballem en la Diputació de València, treballem en diferents ajuntaments també de la nostra comarca, treballem en la Generalitat Valenciana també en molts projectes anuals. Vull dir que jo crec que això també, com dia antes en el cas de l'associacionisme, també jo crec que és una barrera superada. Jo crec que això anem de la mà, en això guanyem agilitat tots. Ara bé, n'hi ha altres temes, bueno, pues que també que a les empreses ens agradaria que foren a un ritme, foren a una velocitat, i que per desgràcia l'administració pues no té aquests ritmes o no té aquestes velocitats que nosaltres vulguem. Però jo crec que en el tema de col·laboració público-privada que comentem, jo crec que ja fa anys que ho estem fent, tot és millorable, per supost, tot és millorable, però jo en aquest sentit no tinc massa queixa.
24: Javier, podríem parlar de moltes altres reivindicacions que heu anat demanant durant aquests anys a l'administració pública, com puguen ser infraestructures, comunicacions, sòl industrial, però com és un tema que és actualitat, perquè el proper dilluns, per fi, després de molts anys, es presenta el projecte d'inici del desdoblament de la CB60, no el projecte, es presenten les obres ja, l'inici de les obres del desdoblament de la CB60, i vosaltres heu estat ahir, junt amb els ajuntaments de la comarca, junt als empresaris, defensant aquest projecte que feia falta ja. Què tens que dir al respecte?
13: Sí, bueno, i això vosaltres vos agraeix públicament a la cadena SER, perquè és un tema que vosaltres sempre li heu donat, és un tema que vosaltres li hem donat molta importància, i vosaltres també tinc que dir-ho que també l'heu donat, i és important, no? És important que les reivindicacions nostres siguin visibles o estiguin ahí en l'opinió pública, i en este cas pues, gràcies a mitjans de comunicació, i en este cas a vosaltres vos donem les gràcies. Pues efectivament, el dilluns estem citats, tenim una reunió a les 10 del matí en Olleria, en este cas ve el president de la Generalitat a fer la presentació que acabes de comentar. Bueno, pues ahí estarem per a sentir. Home, jo, evidentment, el que vinga el president de la Generalitat a la nostra comarca per a fer esta presentació, vull pensar que efectivament ja entra dins de que n'hi haurà una realitat a curt o a mig plaç. Entenc que ja n'hi haurà una realitat pressupostària per als pressupostos de 2027, i, bueno, pues me fas la pregunta de la CV60, pregúntamela el dilluns a partir de les 11 o de les 12 del matí, tindrem més informació, no sé si vosaltres estareu, però bueno, sí, en definitiva jo crec que ara sí que hi ha de deberes, jo crec, i vull pensar, i espero no endur-me una decepció, no m'hi sé la paraula, no espero el dilluns a migdia no estar decepcionat en el que mos han presentat. Jo espero que no. Vam tindre ocasió també de parlar en el conseller del tema, en Martínez Mus, este mes d'agost. Mos va anticipar este tipus d'esta que anava a produir-se esta reunió. Tampoc sabien la data exacta, però bueno, al final segur que per este dilluns. Vull pensar que efectivament ja comencem a veure la llum al final del túnel després de molts anys, i molts, quan dic molts anys, són molts anys, en lo qual nosaltres, es diga lo que es diga el dilluns, no anem a baixar la guàrdia, és a dir, nosaltres, es diga el que es diga el dilluns, anem a continuar treballant perquè si lo que es diu el dilluns, que espere que sí, siga en clau positiva, que espere que siga que sí, pues anem a fer un seguiment i una fiscalització d'aquest projecte, perquè per a nosaltres, per als empresaris i per a la societat de la Vall d'Albaida és molt important.
25: Javier Cabedo, ens veurem el dilluns, perquè ahí estarem també nosaltres per a poder cobrir tota la informació. Moltíssimes gràcies, esperem que vagi molt bé també este 30 aniversari de Coeval, que continuï complint molts anys i que continuïn arribant bones notícies a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, i sobretot donar-vos les gràcies per el vostre treball. Javier Cabedo, president de Coeval, moltes gràcies.
24: Gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
25: Adéu, bon dia.
13: Adéu, bon dia.
24: Adéu.

0: Ya está activo el Naranja en Baleares y en una hora van a estarlo también en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Andalucía. Hoy, Casal, el tiempo empieza a cambiar y estas lluvias además pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Además, las temperaturas máximas bajan unos 6 grados en algunos puntos y más de 10 en zonas del norte en comparación con estos últimos días.
1: Se llama otoño. Con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
2: Hora 14. El láser.
3: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
4: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
5: ¿Sabías que tu ayuntamiento puede conocer su nivel de Smart City de forma totalmente gratuita? Avaisen pone a tu disposición un diagnóstico para detectar los retos de tu municipio y descubrir las soluciones que mejor se adaptan a la vida de tus vecinos. Hazlo hoy mismo en thinksmartcity.es. Es gratis.
6: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
7: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
8: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
9: Porque si no llueve, lloverá. Haz de la prevención una costumbre. Mantente informado y descárgate la app del 112 en tu móvil. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Generalitat Valenciana.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
10: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
11: És la una de la vesprada, 9 minuts d'aquest dimecres 16 de setembre. Seguim en directe a través de les ones de Ràdio Ontinyent i viatgem ara fins a Màlaga. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, participa aquests dies en Green Cities 2026, el fòrum estatal sobre innovació i nous models de gestió urbana que es celebra al Palau de Fires i Congressos de Màlaga.
12: En la jornada d'ahir, Rodríguez va compartir amb representants municipals i del sector tecnològic l'experiència d'Ontinyent en l'ús de les dades per avaluar polítiques públiques i poder prendre decisions sobre els serveis com el transport urbà, les bicicletes compartides o la gestió de residus.
11: I no és això tot. La gestió dels residus és el tema de l'exposició que Jorge Rodríguez ha protagonitzat avui a Green Cities. Així que anem cap allà, anem a saludar a l'alcalde d'Ontinyent, que, com es diem, està a Màlaga. Jorge Rodríguez, bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
11: Jorge, primer que res, què ens pots contar d'aquesta exposició d'avui a Màlaga, d'Ontinyent, que és la ciutat més gran d'Espanya que ha implantat aquest model? Per què es va decidir fer el pas precisament ara?
13: Pues bueno, yo creo que hi ha dos qüestions, ¿no? La primera, la ferma convicció de que el canvi climàtic existeix i que hi ha que tractar de paliar-lo, ¿no? I una de les qüestions essencials és el tractament de residus. Generem una ingent quantitat de residus, molts d'ells van a abocador, i tot això al final el que acaba és generant un problema per al conjunt del planeta, ¿no? Per tant, jo crec que moltes vegades quan molta gent parla de canvi climàtic, hem de ser conscients de que aquesta lluita pel canvi climàtic no passa sols per plantar més arbrat o per fer refugis climàtics. Passa per assumir que hem de canviar els hàbits, que hem de fer més esforços moltes vegades per tal de danyar menys el medi ambient, perquè el que havia la fi és precisament el no danyar el medi ambient el que més va a protegir-nos. Per tant, jo crec que, per una banda, sense cap dubte, l'obligació legal, no? Això d'entrar jornada, que és, a més, la que d'alguna manera ens ha obligat a estipular una taxa, però per altra banda, i sa convicció de que si de deberes creiem que hi ha que lluitar contra el canvi climàtic, les mesures no poden ser, com dic, plantar tres arbres més. Les mesures han de ser molt més serioses.
12: Uh-huh. Per què has considerat important portar aquesta experiència a un fòrum estatal?
13: Pues bàsicament perquè som en aquest moment la ciutat més gran d'Espanya en aplicar un model porto a porto. Val? Ja havien, ja en molts casos, vull dir, Olivenza o Manlleu, etc, però són ciutats, municipis més xocotets que nosaltres. A més, en el nostre cas, que és un poc el que tractava de traslladar, hem tingut que fer front a una realitat, que és la realitat d'Ontinyent, en el que tenim un disseminat molt ample, i per tant no sols tenim que pensar en un sistema de replegada porto a porto en el que pogueren ser vivendes unifamiliars, sinó també en el que vol dir vivendes comunitàries, és a dir, les finques, i a més en el que suposa el repte del disseminat, en aquest cas, pues, a través de les illes d'aportació.
11: Uh-huh. Ontinyent té aquesta particularitat, com deies, més de 5.000 cases de camp i xalets. Parlem d'aquesta implantació, no?, del sistema, el canvi. Com s'ha adaptat el nou sistema a aquesta realitat?
13: Bueno, jo crec que realment podem estar satisfets, perquè a més ara ja sí que comptem amb dades. Vull dir, inicialment teníem que parlar sempre d'intuïcions, d'alguna manera. Pues pensem que va bé o pensem que no va bé. D'alguna forma comptem que este és un sistema que realment pareix que portem molt de temps, però portem en marxa des del 15 de juny, portem ara 3 mesos. Això el que suposo també és que hem tingut que adaptar rutes, hem tingut que atendre les incidències que lògicament es produïen, especialment en les primeres setmanes d'implantació, i que ara ja sí, per exemple, comptem amb dades importants del mes d'agost, un mes que a més en Ontinyent és especialment generador de residus perquè coincideix en les festes, no? I ja hem vist com la fracció de resta, és a dir, el que tiràvem a abocador, s'ha reduït pràcticament en un 65%. És a dir, hem passat de tirar més d'un milió de quilos a tirar aproximadament 360.000 quilos. Val? Això, què suposa? Pues, si parlem des de l'àmbit medioambiental, suposa que estem generant menys problemes al medi ambient este mes d'agost que el passat. I si parlem des de l'àmbit econòmic, el que suposa és que si pensem que cada vegada que es tracta una tonellada de resta es cobren 187 euros, pues ara, cada vegada que no es cobre, o sea, que no es passe, pues no tindrem que pagar-la. I a més, el tractament de la fracció d'orgànica és pràcticament del 50%, és de 91 euros. Per tant, això en què s'ha de traduir? En què en el rebut del consorci, que és qui mos fa el tractament dels residus, es puga veure aquesta baixada del cost.
12: Alcalde, en les seues pròpies xarxes socials hem estat veient com durant aquests últims mesos ha obert aquest sistema de pregunta i resposta per a respondre al que els seus seguidors li pregunten, al que els veïns i veïnes d'Ontinyent li pregunten, i com hem pogut veure sempre està el tema de residus ahir, perquè és un tema que es tracta molt al carrer. Hi ha alguna cosa del sistema que hàgiu hagut de canviar després de posar un funcionament perquè no estava funcionant com esperàveu, o alguna cosa que tingueu prevista canviar o fer algun xicotet canvi?
13: Sí, nosaltres hem dit sempre que, en primer lloc, hi havia que entendre que este era un sistema viu, no? Era un sistema que sempre va estar obert a millores. Vull dir, pues hem introduït canvis com, per exemple, el que era el teixit sanitari. Si recordeu, inicialment vam dir que sols es podria fer en uns contenidors especials. Ara ja el que vol pot estar tirant en el seu dia a dia, de manera que ja pues els bolquers o les compreses, etc., ja no te'ls has de quedar. Després sí que s'han introduït canvis en el que respecta a les rutes i a la intensitat d'aquestes rutes, en la mesura en què s'ha vist on hi havia desbordaments i on no. I després, des de luego, també estem estudiant més canvis. Probablement hi hagi que pensar si necessitem algun dia més d'orgànica, hi hagi que pensar si el calendari de replegada ha de ser exactament el mateix en estiu que en hivern, perquè les condicions meteorològiques també marquen especialment el que són els olors, no?, del fem. I nosaltres el que sempre hem plantejat, i així a més ho permet el contracte, és que aquest sistema puga anar adaptant-se a un poc les necessitats que vagin detectant-se.
11: Jorge, parlem de les dades. La dada més destacada és la reducció del 64,9% de la fracció resta, però més enllà d'aquesta xifra, on estan anant ara tots aquells residus que abans acabaven en la fracció resta?
13: Pues en este moment, bàsicament, estan anant a la fracció orgànica, que no existia, diguem, orgànica sí que no separava mai. Després ha hagut una pujada molt important de la fracció d'envasos, vull dir, és cert que ja existia aquesta voluntarietat en el reciclatge dels envasos, però ara, diguem, al facilitar també a la gent el fet de que tu el tingués que baixar a la porta de ta casa i no tingués que anar a buscar el contenidor ni res d'això, també s'ha detectat un creixement important de la replegada dels envasos. I, per altra banda, és cert també que aquesta fracció resta també conté el tèxtil sanitari, que també suposa pràcticament el 4% del FEM que generem.
12: Jorge, si anem a la part de la responsabilitat, del civisme, què passa amb les persones que no separen correctament residus? Fareu més campanyes d'informació? Fareu més controls? Algun tipus de sanció? Perquè ja sabem que durant aquests 3 mesos, el 15 de juny, que va ser quan va començar dient, que no hi hauria sancions. Però què passa amb aquest tipus de persones que no reciclen i que no compleixen amb el civisme?
13: Bueno, pues en un primer pas anem a continuar en la informació. De fet, per exemple, sí que hem detectat gent que a hores d'ara no ha baixat mai el cubo, molt poqueta gent, però un número de persones que a hores d'ara no ha utilitzat el sistema. Per tant, estem parlant d'un 2%, però bueno, anem a dirigir-nos a aquesta gent per saber si tenen algun problema, si és simplement és que no viuen on tenien, per exemple, encara que estiguin empadronats, o si hi ha qualsevol tipus d'incidència, no? Per altra banda, sí que hem començat també a detectar a les persones que fan mal ús del sistema. No se'ls va a sancionar, però sí se'ls va a advertir. Sí, va a fer-se-lo saber que, per exemple, sabem que s'estan tirant residus en la zona del welcome, de que serien residus propis d'una indústria que no deurien estar ahí, no? I el que també és cert, perquè a més així també ho diu la gent, que sí que ho fa bé, és que a partir de l'1 de gener entrarà en vigor el que és el sistema de sancions, que no va a suposar que anem a ficar-se a obrir bolses a veure si t'has enganyat i has ficat una botella de vidre en contra de no sé què. O sea, no anem a arribar a aquest nivell d'inspecció ni de coacció, ni molt menys. Però sí, sobretot, en les persones que tenen una actitud incívica, és precís moltes vegades reprendre-los.
11: Jorge, parleu també de la necessitat d'arribar a tot el públic, especialment als joves. Com es pot aconseguir que separar residus es convertisca en un àmbit des de xiquets, en un hàbit?
13: Pues, sobretot des de la pròpia escola. Des de fa molts anys l'Ajuntament ha col·laborat en totes les escoles, moltes d'elles ja tenen seus propis compostadors i generen el seu compost des de fa molts anys. I jo el diria que avui la gent jove, especialment és la gent més menuda, coneix perfectament el sistema perquè quasi el tenen naturalitzat a l'ADN. I moltes vegades el mateix ens passa en la gent major. Moltes vegades ha dit, este sistema serà complicat per a la gent major, i precisament la gent major normalment és la més responsable i és la que ve de sistemes semblants, perquè no fa tant, per exemple, quan compràvem una cervesa teníem que anar a tornar el casco i no passava res. El guardàvem i tornàvem el casco, no? O no consumíem la quantitat d'aliments en plàstics, en envasos, en tal que avui tenim. Per tant, jo crec que en general, sobretot la gent jove, partís de l'avantatge de que ja s'ha educat en un sistema que propugnava la separació de residus i la protecció mediambiental.
12: I, alcalde, anant ja cap al futur, si ens fixem en eixa dada, la del 80% de reducció de la fracció de resta, si d'ací uns mesos les dades s'estanquen i no arribeu a aquest 80%, quin serà el següent pas?
13: Pues el següent pas serà començar a fer més campanyes de conscienciació inicialment. Nosaltres el que hem vist és que ha hagut un creixement molt, molt important des del primer moment i, per tant, una conscienciació molt elevada. Si, des de luego, aquestes dades s'estanquen, caldrà continuar fent campanyes informatives. És de veres que jo crec que fins que no passi almenys el primer any de la implantació del sistema, va a ser difícil saber si el que passa avui és puntual o si de veres una tendència, o si la tendència és al creixement o la tendència és a l'estabilització o a l'estancament que parlàveu. Però jo crec que en la mesura en què es detecten els problemes hi ha que anar actuant en el, de manera immediata, perquè si no, al final, el que no, tampoc té ningú sentit és que la ampla majoria de la ciutadania faça ese esforç, no? Ese xocote d'esforç que tots estem fent, i que després hi ha gent que d'alguna manera s'enisca de rositas, per dir-ho ràpidament.
12: Com hem dit, Jorge, avui has fet aquesta exposició presentant que Ontinyent és la ciutat més gran d'Espanya que ha implantat este model en eixe fòrum a Màlaga. Quina ha sigut la sensació de la gent?
13: Pues la veritat és que molt positiva, no? De sorpresa. De fet, quan hem finalitzat la intervenció, han sigut diverses les persones que han vingut a parlar amb nosaltres perquè desconeixien que el sistema s'haguera aplicat en una ciutat diguem d'un tamany mitjà com pugui ser la nostra, que ens ha demanat informació, que són conscients de que al final molts d'ells són ajuntaments que han aplicat sistemes com els contenidors intel·ligents, però que s'han donat compte de que a través de contenidors intel·ligents no s'aconseguia l'objectiu que realment marca la llei de reduir esta fracció de resta, i que quan han vist les nostres dades han quedat pues, gratament sorpresos, no?
11: Connexió amb Màlaga, on es troba ara mateix l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, participant en Green Cities 2026, el Fòrum Estatal sobre Innovació i Nou Models de Gestió Urbana, en el qual està exposant, com no, eixa gestió dels residus a Ontinyent. Jorge Rodríguez, moltes gràcies.
13: Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
12: Adéu, bon dia, alcalde.
13: Adéu, bon dia.
14: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
15: Ayer te vi. ¿A dónde ibas con tanta prisa?
16: Pues no sé si contarte a dónde iba.
15: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame a dónde ibas.
16: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
15: Cocinafácil.es. Ya está. Ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
17: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
18: La desigualdad viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
19: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael al carrer Ramon Llin. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
20: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
21: Kia. Movement that inspires.
20: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
14: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
11: Avui volem conèixer de prop el nou projecte de l'Escola de Música Mestre Ferrero de la Unió Artística Musical d'Ontinyent. Un projecte que arriba amb novetats en l'oferta educativa i també amb un canvi en la manera de gestionar el centre.
12: Així és, des de fa uns mesos són persones de la pròpia casa les que estan al capdavant de l'escola després d'uns anys en què la gestió havia estat en mans d'una escola externa. Així que per parlar d'esta nova etapa ens acompanya la directora Isa Ferrero. Benvinguda, Isa, què tal?
22: Ei, gràcies.
12: La cap d'estudis Andrea Egea.
22: Bon dia.
12: Benvinguda. I el secretari Dani Ferrero. Benvinguts tots.
23: Hola, bon dia.
11: Per començar, Isa, què és el que vos va portar a donar aquest pas i assumir directament la gestió de l'Escola de Música Mestre Ferrero, i quina és la idea de partida d'aquest nou projecte?
0: Bé, bueno, això sorgeix des de fa molt poquet. Estem parlant d'alrededor d'un any, és quan ja els nostres cabells van començar a trastejar idees i sobretot la nostra prioritat era recuperar aquesta gestió de l'escola. Perquè aquests últims anys, pues, bueno, per unes necessitats de la societat musical, vam tindre que destinar el que és la gestió de l'escola a una escola externa, que ho agraïm un munt, perquè gràcies a aquesta més dos anys pues, hem pogut mantindre aquesta oferta educativa i que els xiquets i xiquetes que vulguin estudiar en nosaltres pues, tingueren ahí la seva opció. Però sí que n'hi havia una sensació com de que l'escola realment a qui pertenecia, no? O sea, pensem que si estiguera allunyant-se de nosaltres. Uh-huh. I, bueno, arrel d'això pues, van dir, bueno, tenim gent preparada en la casa i després també la inquietud d'alguns membres de la societat i de la banda de música que volíem també pues, tirar-se davant en la direcció i en la gestió de... Ho van proposar, tot això en junta, tot això s'ha proposat en els socis també i els músics. Es va aprovar i a mi si apoyo pues, hem tirat avant el projecte i així estem.
1: Uh-huh. Dani, perquè sou gent vinculada a la pròpia Unió Artística Musical d'Ontinyent. Què significa que ara l'escola estiga gestionada per, com deia ella, per gent de casa? Canvia la manera d'entendre l'escola o canvia la manera de treballar?
22: Jo crec que la manera de treballar no és que canviï de manera substancial, perquè al final sí que és de veres que hi ha, conforme comentarà la nostra companya Andrea després, l'oferta educativa és de veres que hi ha algunes novetats importants, val? Però sí que és de veres que el fet de que siga la pròpia gent de la casa la que gestiona el projecte i també els propis professors, el propi professorat, el propi claustre, també siga gent vinculada a la casa, sí que fa que siga molt més propera a tots els alumnes i sobretot a tota la societat musical, no? I també crec que un any com és l'any del centenari Mestre Ferrero, poder recuperar aquesta gestió de l'escola perquè siga pròpia de la societat, i també fa 30 anys que l'escola va començar la seua a rodar, no? Pues també crec que es veu tot en un altre, des d'una altra perspectiva. Al final, quan gestiones una cosa pròpia teua, ho fas sempre, jo crec que des de l'estima més profunda que puguis tindre a aquesta escola.
11: Andrea, com a cap d'estudis, una de les qüestions importants és aquesta oferta educativa que deia Dani. Quines novetats es trobaran enguany els alumnes?
23: Pues la veritat que vam estar ahir pegant-hi un poc de voltes, no? Perquè al final pues, tenim, no? Poden estudiar instruments de ben fusta, ben metall, percussió, piano, no? Però ja que tenim tants professionals en la casa formats en tantes especialitats diferents, també volíem ofertar coses que ens semblaren, no?, interessants i rellevants, no? Aleshores, a banda de lo que són els instruments propis, també ofertem iniciació musical, música en família per als més xicotells de la casa i també instruments tradicionals com poden ser la dolçaina, que això fins a este moment no ho teníem. I després també contem amb reforç d'assignatures com llenguatge musical, anàlisi, harmonia, que també estan presents enguany, i també formació per a alumnat amb necessitats educatives especials. I el que és l'assignatura de música en moviment, que és una novetat que també tenim. Este curs és una nova assignatura que és com a que fusiona la part de la formació de fisio amb la musical, no? I sobretot tracta pues, amb millores de lo que és la part postural, amb el control de l'aire i sobretot, i el més important que creem per a tots els estudiants de música, no?, és el tema dels avis saludables per a, sobretot, la prevenció de lesions. Però sobretot sí que ens agradaria pel que hem apostat fortament, no?, és per el que són les aules obertes. Aquestes són unes classes que no fem setmanalment, sinó que estan repartides en un període de temps com més llarg, mensuals, algunes cada dos mesos, i venen professionals de diferents especialitats que tenim en la casa i que no sols engloben el treball de l'instrument en el propi repertori i la pròpia tècnica, sinó com actualment, per exemple, tenim ofertada la de oboe i també pues, se treballa en el que són el tema dels instruments afins, com pot ser el corn anglès, o també dins d'Issa Aula Oberta, tallers que ens ajuden, pues, en este cas, com el retoc de canyes i altres coses específiques de l'instrument en què, del que es tracta Issa Aula.
1: Uh-huh. L'oferta formativa és grandíssima i m'agradaria preguntar-vos, no, ja que canviem d'etapa, què vos agradaria que visguera un xiquet o una xiqueta que entra a l'escola del mestre Ferrero?
0: Pues bueno, primordialment de que se senca en sa casa. O sea, nosaltres estem parlant de que som una societat musical, no som una empresa com a tal. Entonces, el que el xiquet entre per ixa porta és que se senca en família, o sea, des del minut uno. Ja, perquè, ja dic, ahí va a formar-se des d'un acolliment, no? Ese mateix professor, després quan ja vagin formant-se en els cursos següents, el que puguen arribar també a entrar a la banda jove, on veuen els seus amiguets, vull dir que se senten que formen part d'una família realment.
1: Uh-huh. Està aquesta connexió, no?, amb la possible entrada a la banda jove, molt important també.
0: Sí, i ha que donar-se compte que al final l'escola és com aquesta semilleta on nutrir després la banda jove, i la banda jove és la nostra cantera. Entonces, hi ha que cuidar molt aquesta semilleta i hi ha que tractar-la, però ja dic, som família.
11: Quines edats són les que de xiquets i xiquetes que poden acudir a l'escola de música i quin perfil d'alumnat voleu atraure?
23: La veritat és que la casa està oberta, que nosaltres diem, la casa està oberta per a tot tipus d'edats. Tenim xiquets des de meseig, però també està oberta i tenim molta gent formant-se en edats adultes i gent inclús que pues, s'ha jubilat i realment se li ha quedat per l'espineta i s'ha de formar-se musicalment, que en el seu moment o per la seva trajectòria o per la situació del moment no ho ha pogut fer i ara torna a recuperar aquesta il·lusió per formar-se. Aleshores és el que sempre diem, no? Estudiar música mai, per estudiar música mai és tard, sempre és una porta oberta que convidem a tots a experimentar-la alguna vegada.
1: Mm-hmm. Si algú ens està escoltant i està interessat, tant si és una persona adulta com si té fills, nebots, cosins, i li hagi agradat alguna de les idees, alguna de les ofertes formatives tan interessants que ens has contat, com poden informar-se?
22: Bé, la informació la poden trobar de diverses maneres, val? Tinguem la web de la escola, val? Que és www.escolamestreferrero.com. Allí tenen tota la informació relativa a la matrícula, les especialitats que oferim, tota l'oferta educativa que ha comentat la meva companya Andrea. Després també tenen la informació de la banda jove, a partir de quin curs es pot accedir a la banda jove, que són segon curs d'ensenyaments elementals. I després també, bueno, tinguem un telèfon de contacte de l'escola, val? I també hi ha horari d'atenció presencial, tant els dimarts com els dijous per la vesprada, de 6:30 a 8:30 de la vesprada. Mm-hmm. Val?
11: Mm-hmm. Si d'ací un any ens tornem a veure així, que tant de bo siga, i vos preguntem pel projecte, què vos agradaria poder dir en aquest moment? Si ha funcionat bé, no funciona bé, si vos preguntem, què vos agradaria?
0: Pues bueno, a mi personalment el que m'agradaria és que la gent que hagi ja apostat per vindre a la nostra casa, que estiguin contents, que estiguin satisfets, que se senten a gust i que això, ja simplement això, ja ho proclamen als seus persones més properes i tal, i que es conviden, que ells mateixos siguin els que es conviden a vindre a viure la música amb nosaltres.
1: Uh-huh. I com a pregunta més personal per a vosaltres, com a directora cap d'estudis i secretari, quina és la vostra il·lusió en aquesta nova etapa?
22: Quina pregunta.
0: Pues, la meva il·lusió és veure créixer el nostre projecte, no? Però i dic nostre, no... Vull que s'entenga, no és nostre com a... les tres persones que estem així, sinó... jo una de les coses que vaig dir des del primer moment que vam decidir llançar-se és que això és de cada un de la societat musical, és a dir, des de cada músic de la nostra casa, cada soci de la nostra casa, que senquen l'escola pròpia. O sea, esto no, és el que he dit, no és ninguna empresa, o sea, és una part de la societat musical. I estos anys és el que he dit també abans, que la sentim un poquitiu llunyà. no? L'escola, i no sabíem a voltes ni siquiera quins dies estava oberta l'escola, no? Uh-huh. Entonces lo que volem, una de les premisses que jo tenia clares és que l'escola tenia que sentir-se-la cada un des de la casa. Entonces, pues bueno, per a mi això ja és il·lusionant. Sí, ojalá.
22: Jo crec que això és compartit, eh? Al final, des de part de la Junta, quan es va proposar començar aquest projecte, jo crec que la idea que tots teníem en ment era, pues, pues veure créixer aquesta escola des de conforme està ara, pues, això, el que està dient Isabel, no? Que cadascú de nosaltres es crega el projecte, realment, i a partir d'ahí, pues, començar a créixer.
23: Sí, sobretot trobar una casa plena de vida i de gent, que això ho hem notat moltíssim, no? L'entrar a la societat, a la banda, i veure tots els xiquets amunt i avall per l'escala, després tots fent-se amics, xiquets i majors, i entrant tots a assajar. Això realment jo crec que és un poc el que ens plena i el que ens diu que és el camí. Uh-huh.
1: Estarem pendents de com va evolucionant este projecte, que estem segurs que anirà molt bé, i també de tota l'oferta formativa que teniu, perquè heu contat cosetes molt interessants, ja a banda d'ensenyar a tocar un instrument, com bé deies, ofertes formatives molt interessants. Moltíssimes gràcies als tres per haver vingut, i ja tornarem a parlar quan el projecte siga una realitat ja més avançada. Gràcies.
11: I per què no anar a fer-vos una visita, a veure com funciona eixa escola.
0: Les portes estan obertes a Ràdio Ontinyent, així que sou benvinguts.
1: Gràcies.
11: Gràcies. Adéu.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
4: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges un interior espacioso para viajar con todo el confort, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
5: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
6: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 20 de setembre, a les 6 de la vesprada, la Sala Gomis acull Garfio i el llegat de Peter Pan, una aventura teatral plena de màgia, humor, música i emoció que revisita el clàssic univers de Peter Pan des d'una mirada sorprenent.
24: Entrades al web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
6: Regidoria de Cultura.
24: Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
25: No és solo una cama articulada, és poder sentar-se a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.
11: La 1:39 minuts. Carmen, ens queden 21 minuts de programa.
1: 21 minuts per continuar parlant de música. No de l'escola de música, però no. Sí que anem a escoltar música, i jo estic molt contenta perquè vaig a saludar a Jesús Insa. Hola, Jesús, què tal?
26: Hola, Carmen, jo també estic molt contenta de saludar-vos de nou a tu.
1: És un plaer, com sempre, retrobar-nos
26: així. I Esteban.
1: Així, exactament, claro. Esteban també.
11: Ho dèiem abans, mm-hmm. que avui ens retrobava... A veure, mos hem vist moltes vegades.
26: Sí, per així, però totes les setmanes es vegem.
11: Feia temps que no parlàvem en directe.
26: Sí,
11: no,
26: efectivament.
11: Vull tenir aquest retrobament, sí, a través de les ones.
26: Perfecte.
1: Retrobament per a escoltar de nou música. Mm-hmm. Quin és el tema setmanal que ens has portat?
26: Doncs aquesta setmana anem a escoltar part de 5 cançons que en el seu títol mencionen un continent. Cada un dels 5 continents. La setmana passada escoltàvem el més escoltat aquest estiu en els 5 continents, i avui hem fet un allargament del tema paregut, més o menys, uh-huh. Pues això, escoltant cançons que anomenen cada un dels continents en el seu títol.
1: I per quin comencem?
26: Doncs anem a començar per el nostre, en el que es trobem, anem a començar per Europa, i anem a referir-nos a Europe After the Rain, de John Fox.

0: En plena època del tecnopop, en el seu apogeo, en els anys 80.
1: Esta... Jo anava a dir-te, sí. Dir que esta cançó és dels 80, segur.
0: Efectivament, sense dubte. Fonamental en la carrera de John Fox, que era el primer vocalista del grup Ultravox, que era una conegudíssima banda de New Wave i de synthpop. I este single es va publicar en agost del 81 i va ser el primer del disc titulat The Garden. Es va inspirar, este títol, es va inspirar John Fox en el conegut quadre surrealista, qui no el conega que el busque i veurà que curiós és, de Max Ernst, que es titula també així, Europa tras la lluvia. Retrata un paisatge desolat i quasi apocalíptic després de la Segona Guerra Mundial. I John Fox abogava per la reconstrucció i el renaixement que porta la calma després de la tormenta Europa tras la lluvia.

0: Música tecno elegant i de la bona, veritat.
1: Sí, totalment, sí. Esta sonava en les discoteques.
0: Esta sonava per tots els puestos. Discoteques, emissores de ràdio, i era una de les meves favorites de l'època.
1: Algú que estigui escoltant-nos li haurà sonat,
0: sí, no? Hombre, segur. Claro, segur, segur que sí. I la que ve a continuació també li sonarà a més d'un. És un estil totalment distint i ens porta uns anyets més, més enrere que la que estàvem escoltant. És el Viva, anem a parlar ara d'Amèrica, Viva Amèrica de Banzai.

0: Això va ser un projecte d'estudi que va néixer a França i que es va denominar Banzai. I la cara vista d'aquest projecte, en la portada del disc i en les seues actuacions televisives, eren les Claudettes, que eren les ballarines de, bueno, que acompanyaven, anava a dir de Claude François, però no, que acompanyaven al cantant francès Claude François. Bueno, una cançó que es va corejar i es va ballar, vamos, a base de bé en les pistes de ball en l'any 75, perquè és de l'any 75 esta cançó. I bueno, la tonaeta és que és irresistible.
1: Sí.
0: No, no pots deixar de cantar-la i de dir això de Viva Amèrica.
1: En sona? Pot ser que la ja hem escoltat alguna vegada?
0: La vam escoltar, sí.
1: Ah, bé.
0: En esta temporada passada, no, l'anterior, quan fèiem una cançó cada dia,
1: sí
0: que vam dedicar un dia a escoltar este tema.
2: Bona memòria, sí.
1: Quan l'he començat a escoltar,
0: sí,
1: dic, en sono,
0: Sí, és que és inoblidable.

0: Jo crec que se'n recordareu de la tonaeta, no?
1: Sí,
0: que
1: totalment.
0: Si un rato la cantareu.
2: Sí.
0: Veritat que sí?
2: Sí, segur. Sí, sí.
0: Va ser un èxit apabullant. Bé, anem a parlar ja d'Europa, hem saltat d'Amèrica i se'n tornem ara de nou cap a sis, anem al sud del nostre continent i anem a parlar d'Àfrica amb Toto.

Fixeu-vos perquè... Els analistes científics de la Universitat de Londres van concloure, quan va aparèixer esta cançó, que és una de les cançons més satisfactòries per al cervell, per la seva perfecta harmonia vocal i per al ritme que té. Ah. A mi em pareix que no estan desacertats, no. Mm-hmm.

0: Des de luego, sense dubte, el quedes molt bé escoltant-la, eh? Uh-huh. O sea que...
1: Alguna vegada... Carmen.
2: Sí, sí, molt relaxant.
1: Sí, i alguna vegada hem parlat d'una joia de cançó, doncs esta és esta una d'eixes, eh?
0: Sí, sí, sí, sense dubte. I fixeu-vos que estem davant d'una altra d'eixes cançons que van estar a punt de no aparèixer en l'àlbum perquè no acabava de convèncer al grup, fixeu-vos, o sea, i al final resulta que, bueno, va tindre un èxit apabullant. Va ser
2: quantíssimes vegades passa això,
0: sí, una de les cançons més conegudes i reconegudes al grup. Hasta tal punt era la desconfiança que el guitarrista del grup, Steve Lukather, va dir que si es convertia en un èxit, ell es pegaria una corregudeta nuet per Hollywood Boulevard.
2: Ah, ho va fer?
0: No, pareix ser que no ho va fer. O sea, no va complir la paraula.
2: No va complir.
0: Pues no te ho sé dir.
1: Perquè si encara està viu encara pot...
0: Bueno, això sí, si no va dir quan, la veritat és que no havia plaç, pues encara pot complir-ho, des de luego. Però sí, sí, és un tema del quart disc del grup que es titula Toto Forth.

Així estem mantenint el ritme i balancejant-se al compàs de la música de Toto. I bé, anem a donar pas a la següent cançó. Hem estat en Europa, hem estat en Amèrica, en Àfrica, i ara anem a les antípodes, a l'altra part del món, per a nosaltres, per a escoltar a Good News i Australia.

Més música disco que és pròpia de l'any 79 amb este tema del grup anomenat Good News, que bueno, idealitza el país d'Austràlia. I bé, hem posat esta cançó Austràlia, encara que el continent evidentment és Oceania, però sí que passa també això que popularment s'associa, sí, penses en Austràlia, com si Austràlia fora tot, no? Però realment és Oceania, això està clar. Però bé, este tema, lo que estàvem dient, idealitza a Austràlia com un paradís llunyà, ple de sol, ple de cangurs, i en el que es pot viure una vida molt feliç, lliure de preocupacions. És el leitmotiv d'esta cançó, del grup Good News.

0: Escoltant a este grup, n'hi ha qui diu que li recorda un poquet del so de Village People, també, a l'hora d'escoltar el seu cantant i els cors que se fan. És una... Sí, també.
1: És molt xulo, eh?
0: Està bé. I la veritat és que així a Espanya se'ls va poder veure actuar en el plató del programa Aplauso, en companyia del famós ballet d'aquell programa, també. I, bueno, com seria, el qui passa per Aplauso és perquè té mèrit per a poder passar per allí. O sea que ahí van estar Good News amb este Australia.

0: encara que fa referència a Austràlia, esta cançó va néixer en Bèlgica, com dèiem, en l'any 79, i es va produir per Gene Kluger i Ralph Benatar, que van ser els promotors d'este grup, de Good News.
1: Quantes curiositats anem coneguent, eh?
0: Sí, sí.
1: A través de la música.
0: Així és, efectivament.

I els últims minuts anem a dedicar-los al tema que és el més proper en el temps, encara que és de l'any 99-2000, que ja també té el seu temps, però comparat amb els altres és el més jovenet. És el que porta per títol Heart of Asia, es referim ja per acabar a Àsia, i és un projecte del grup Watergate.

0: es nota que és més jove, no?
1: Sí.
2: Com enganya l'inici de la cançó, eh? Primer segons pareix una cosa i després...
0: Pues encara de que variar un poquet més.
1: Ah, sí?
0: És un altre projecte discogràfic d'estudi, d'Alemanya, en este cas, i és un rompepistes, com se sol dir, de música trance, en el que la tonaeta, el riff de piano que escoltarem ara en seguida, pertany a la pel·lícula Feliz Navidad, Mr. Lawrence, de l'any 1983, que va ser protagonitzada per David Bowie. La composició original és del compositor japonès Ryuichi Sakamoto. Oh.

Doncs aquesta música, la tonaeta que estàvem comentant, es va fer molt popular en l'any 83, que era quan es va estrenar, com dèiem, esta pel·lícula titulada Felina vida de Mr. Lawrence, i a les portes dels 2000, Watergate va rescatar eixa joia també, podríem dir, i la va convertir en este himne eufòric que va sonar amb moltíssima força per tot el món.

0: troba que és un tema que té molta prestància i que pot ser un bon representant d'aquell continent, també, no?
1: Sí, a mi em pareix molt bé, eh? I gràcies per compartir un dia més amb nosaltres eixa sabidoria musical.
2: Sí, exactament. Bueno. Sí.
0: Gràcies.
1: A mi almenys em sorprens cada vegada amb les seccions les quals vas passant per ací, per les zones de ràdio.
0: M'alegre, gràcies.
2: Doncs moltes gràcies, Jesús, ens veiem la setmana que ve.
0: Molt bé, que passeu bona setmana, adeu.
2: Igualment, adeu.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Esteban Arroyo y Carmen Úbeda.

0: Dos minuts i mig per a que siguin les dues de la vesprada, per a que arribi l'última hora de la informació nacional i internacional, regional i també la més propera, la dels 34 municipis de la Vall d'Albaida.
1: Així és, i jo volia aprofitar també per dir-los als nostres oients si hi ha algú que s'acaba de sumar ara just quan s'acaba el nostre programa, com bé tu dius, a través del nostre informatiu de l'hora 14 a les 2 i 17 minuts. Sempre fem un xicotet recull de totes les coses importants que han anat passant durant el dia, però aprofitem per recordar-los que a través del nostre web, del web de Ràdio Ontinyent, poden recuperar també totes les notícies i les entrevistes, a través del podcast també. Entrevistes molt interessants les que hem tingut durant el programa d'avui. Ha estat a nosaltres Javier Cabedo, president de Coeval, per parlar d'eixe aniversari especial, d'eixe 30 aniversari. Tema important també que hem tractat, el de la CB60, que ja està més prop, cada vegada està més prop de ser una realitat. I ha estat també a nosaltres Jorge Rodríguez, l'alcalde d'Ontinyent, en fet, eixa connexió des de Màlaga per parlar amb ell d'eixe fòrum de Green Cities 2026 i de la presentació del sistema de recollida de residus que ha presentat el propi alcalde allí a Ontinyent i que ha donat molt bones sensacions.
0: També hem conegut, com no, la nova etapa, el nou projecte de l'Escola de Música Mestre Ferrero, l'Escola de la Unió Artística Musical d'Ontinyent, que com han dit tant Isa Ferrero, Andrea Egea i Dani Ferrero, està oberta no sols a xiquets i xiquetes, sinó també a gent de la nostra edat, per exemple, que vulguin iniciar-se en una banda de música.
1: Totes aquestes entrevistes les podreu trobar durant la jornada d'avui al nostre web, al web de Ràdio Ontinyent, i aprofite també per recordar que també estem en xarxes socials, en Instagram i en Facebook, Ser Ontinyent. Ahí també teniu un munt de continguts en multimèdia.
0: Així acabem. Carmen, gràcies.
1: Adeu.
0: Adeu.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3:20, donem inici a Ser Deportiu, ara sí, a Ràdio Ontinyenta, sí, a la Serena. Aquest programa de dimecres, que com bé saben, és poliesportiu. Us conte les coretes que anem a comentar. En les notícies d'actualitat anem a parlar de la tornada als entrenaments de equips com l'Ontinyent 1961, la Geneta, Benigànim, Llutxenta, entre altres equips de la Vall d'Albaida. Però, per altra banda, pel que fa a les xerrades i el que tenim que comentar, cal parlar de l'ESE Tontinet, que és el segon partit de pretemporada este cap de setmana al Fernando Rubio, de l'atletisme amb Fran Mollà del Cava Ontinyent Esteu Logístic, del vòlei i les novetats amb Tamara Riestra del Club Voleibol Ontinyent, i també anem a tancar amb el bo d'Ivan Esparza, que es va perdre el primer partit de Copa davant l'equip de l'Ajuntament del Genovés, però torna este diumenge a la competició. Tot això i més en 20 minutets. Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: I comencem parlant de l'actualitat més futbolística. Comencem parlant de l'Ontinyent 1931, que avui reprèn els seus entrenaments després d'aquesta victòria per la mínima davant l'Atlético Saguntino. A veure, què us puc contar respecte a les sensacions? Doncs que són molt positives, de que l'equip ha tingut una jornada de descans que és d'allò més que interessant, perquè feia falta i damunt. Es va prometre, per part de l'entrenador de l'Ontinyent 1931, de Rubén Sanz, ens ho contava i confessava així a la SER. Avui reprenen els entrenaments, per cert, avui ja anem a poder gravar amb el propi míster la prèvia d'aquest partit de divendres davant el Levante, partit que jugarà dissabte, encara no coneguem quin és l'horari confirmat. No obstant això, ja per a divendres a les prèvies us contarem tota la informació. Bueno, anem a gravar les prèvies dimecres, ho farem a l'estadi municipal del Clariano, per a que ho tinguin en compte de cara a aquesta temporada de competició. Bueno, recordar-los també que continuem en aquesta campanya d'abonaments, que demà de 6:30 a 8:30 poden adquirir el seu a les oficines de l'estadi municipal de Clariano, a les oficines del club. Per altra banda, la Geneta entrena avui, a descansar després de la jornada d'ahir, i que posa el foc ja en aquesta partida davant el Torrent, a Sant Gregorio, que va ser un autèntic partidàs. Tan sols hem sumat un punt de 6 possibles, cal tindre-ho en compte, cal reaccionar, i estaria molt bé conquerir Torrent. Seria brutal, la veritat. També contar-los que dona inici la segona i la tercera valenciana amb equips com són el Bocairent, el Castelló de les Gerres, el Baidense, Agullent, Aielo, Montavernera, Atzeneta B, entre altres equips de la Vall d'Albaida, com per exemple el Quatre Tonda, que debuta en aquesta nova categoria, torna a formar-se aquest equip, i això ens alegra moltíssim. També divendres us explicarem quins són els partits que hi tenen. Però per altra banda, tot això que us contava, sobretot els entrenaments i del calendari habitual que tenen els equips de la Vall d'Albaida, doncs va estar molt pendent d'aixer a Vista Aronjo que tenim a hores d'ara a les 10:40 del matí. Com bé saben, aquest programa és gravat de bon matí. I el que sabem ara per ara és que estem en eixa vist, no s'han tancat instal·lacions municipals, ara per ara. No obstant això, estem molt pendents d'eixa actualitat i del que puga passar amb eixa vist meteorològic. Ja sabem que tenim que anar amb moltíssima cura. I pot ser que els consistoris de la Vall d'Albaida vulguin dur a terme algun tipus de restricció de cara a aquesta jornada per a evitar danys majors. Bueno, del futbol també el tema a destacar, i és el tema de la setmana, és que la FEBO, el Club Deportivo Esport Baix Ontinyent, celebrarà demà eleccions a la presidència, a la junta directiva, amb dos candidatures, la de Lorena Ríos al capdavant de Son Febo i la de David Moya. Els comicis arriben després de la dimissió, recorden, de l'anterior president, Jordi Tormo. Moya aposta per donar continuïtat al treball del club, mentre que Ríos proposa destinar més recursos als xiquets, les instal·lacions i la formació, a més d'impulsar el futbol femení. Estem treballant per a demà portar-los un cert deportivos especial en aquest sentit, en aquestes eleccions de la Febo. Ja saben que és una escola gigant i importantíssima per a Ontinyent, i estem gestionant les entrevistes amb dos candidats per a poder tindre-los així al nostre programa i que es conten, com no, les seues perspectives de cara a aquestes eleccions que es duran a terme demà, recorden, demà des de les 5 de la vesprada, per a que ho tinguin en compte. Bueno, amb això tancat del món del futbol, ens anem al món del bàsquet. Les de Tontinet juga dissabte, recorden, el primer amistós de la pretemporada davant el Tavernes Blanques, després de diverses setmanes de preparació. Van guanyar el Tavernes Blanques. Juguen el segon partit este cap de setmana davant el Burjassot. Serà diumenge a les 6:30 de la vesprada al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció. Segona prova per als de Carles Boneta. En ciclisme, nou èxit per al corredor ontinyentí José Manuel Perales, de l'Infinobras, que s'ha proclamat campió de la Volta a Vilafranca Memorial Jofre Grau Biosca. Perales ja va marcar diferències en la primera etapa, formant part d'una escapada de 5 corredors i imposant-se en la set final a l'Alt de la Font, a Segures de Benassal. La segona etapa es va haver de suspendre després d'una caiguda, de manera que el ciclista ontinyentí es va adjudicar també la general de la prova. En el món del futbol sala, l'Olleria a la Vall d'Albaida, recorden, va caure el cap de setmana passat per 1-0 davant el Castillo de Requena i jugarà este diumenge a les 6 de la vesprada front al Pusol al pavelló esportiu de la Solana. És l'horari que tenim a hores d'ara a Federació. Pel que fa a la classificació, l'Olleria a la Vall d'Albaida és cuer, no ha sumat cap punt en aquestes dues primeres jornades. Pel que fa al nostre programa d'avui, de com van estar les coses i de què anem a xerrar. Bueno, tres esports diferents, eh? Ens anem a anar al món de l'atletisme. Anem a parlar amb Fran Mollà, com sempre, del cap on tenia testa logística habitual, per conèixer com estan a hores d'ara les sensacions de pretemporada del club, amb una temporada que es presenta d'allò més que interessant. Encara estem preparant i acumulant càrregues. Per altra banda, el Bagó Ontinyent, podríem dir que més del mateix, es continua preparant la temporada. Tenim equips que este cap de setmana ja tenen partits de pretemporada, altres que la setmana que ve inclús ja debuten en competició oficial, i cal contar-los també les activitats extraordinàries que se fan des del Bagó Ontinyent, com per exemple la Lliga Local Fort de Sant Esteve. Ja estan les inscripcions obertes. I tancarem amb Joan Esparza, el pilotari ontinyentí, que com bé saben el passat dilluns no va poder disputar aquesta primera jornada de Copa per precaució, però ja este diumenge jugarà a la Copa. Debutarà amb Brisca, representant de l'Ajuntament d'Ontinyent. Ens alegra molt tornar a veure a Ivan damunt d'un trinquet i, a més, defensant, com no, la samarreta d'Ontinyent. Ens alegra molt contar-los tots aquests plans, contar-los aquestes idees, escoltar aquestes veus, així que agafem aire i ens centrem ja en el món de l'atletisme.
0: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
2: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser seleccionando Radio Ontinyent, y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
3: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Ja estem acostumats i acostumades a començar el nostre programa poliesportiu cada programa de dimecres xerrant del món de l'atletisme. En aquest cas, tornem a fer parada en el cap on tinguem testologístic. Bueno, com bé saben, estem encara en l'apartat de pretemporada, acumulant càrregues, entrenant de valent i fent una pretemporada que, bueno, es donarà ixe dispar d'eixida de cara a una nova temporada de competició que s'espera interessant, la veritat, en molt sentit. Sobretot pel que fa a la pedrera, Crec que va ser vital esta preparació. Arriben pront i a controls, proves a nivell autonòmic, provincial, entre altres qüestions. Encara que ara per ara, del que estem preparant, s'espera la nova temporada mitjançant curses populars i inclús algun que altre esdeveniment a destacar, que de segur anem a xerrar ja amb Fran Mollà, que ens escolta. Hola, Fran, què tal? Molt bona vesprada.
4: Bona vesprada, molt bé.
1: Bueno, com ha anat el cap de setmana? Hem fet alguna coseta per ahir?
4: Sí, ha sigut un cap de setmana tranquil, però bueno, com te vaig comentar la setmana passada, hi ha uns quants atletes que estan seguint el circuit de carreres de la Vall d'Albaida i vam tindre cita a Llutxent. I bueno, un poc, anem a dir, els sospitosos habituals, no?, en quant a resultats, doncs, en Benjamí, Júlia va quedar quarta en Aleví, Alan Rodríguez quedava primer i Alexa Benito també guanyava en infantils, i després teníem també en veterans Alberto Ferreira a tercer lloc i Marc Reig que feia primer en categoria sènior, o sigui que una participació prou completeta.
1: Pues, sincerament, interessant, i sobretot ho destaquem, perquè en aquests dies on l'activitat és un poquet més lleugera que en altres setmanes, sobretot ja quan entrem en el mes d'octubre, s'agraeix que hi hagi la competició i també hi hagi bones notícies, que cal destacar-ho. Bueno, no sé si es portes també bones notícies pel que fa a aquesta continuïtat en les jornades de portes obertes. Ja estem en la segona setmana d'entrenaments, però clar està que sempre podem donar una petjadeta més pel que fa a les incorporacions al club.
4: Sí, a veure, en principi, igual que vam comentar la setmana passada, esta setmana ha continuat venint més gent. Bueno, al final nosaltres sempre la filosofia que tenim és que vinguin, que proven, que vegin si els agrada i que proven el temps que necessiten. I encara que fixem en una setmana, perquè en la publicitat, diguem, en els cartells i tot, hem de posar un temps, no?, perquè per a que la gent sigui conscient, doncs nosaltres sempre estem oberts al llarg de tota la temporada que en qualsevol moment, doncs, qualsevol xiquet, qualsevol xiqueta que vulga fer atletisme, doncs que vinga i que prove i que s'incorpore als entrenaments. Mm.
1: En què altura de la pretemporada estem, Fran, a hores d'ara?
4: Bueno, ara estem acumulant moltes agulletes. Sí. Parlava esta setmana amb uns quants atletes. Clar, ven també, sobretot els més joves, venen d'un paró important de l'estiu i de cor repent, bueno, pues, alguns d'ells ja han començat a entrenar també un dia més, que passen de sub-16 a categoria sub-18, i aleshores doncs, és un període en el que les sensacions no són les millors, en el sentit doncs, que costa, evidentment, venim d'estar parats durant molt de temps i el cos es ressentís, no? Però bueno, jo penso que estan treballant bé i esperem que en unes quantes setmanes més doncs, ja comencen a notar el fruit d'aquest treball que estan fent i ja les sensacions vagin sent més positives en quant a que ja no tinguin agulletes i ja comencen a notar aquestes sensacions de tindre bon ritme.
1: Exacte, el que em va al cap, sobretot per pròxims esdeveniments, sobretot el cross de Sant Rafel, que crec que per a vosaltres és superimportant a hores d'ara, és quan la vostra carrera insígnia, per dir-ho d'una forma, la tingueu com a xicotet fillet pel que fa a les curses populars i a les carreres de la nostra comarca i a nivell general. Però a hores d'ara, a banda d'això, com estan les coses pel que fa a l'agenda, Fran?
4: Bueno, l'agenda, de moment, la federació està fent el calendari. Ja sabem que tenim el primer cross de la primera prova de camp a través de la temporada en el Coll a finals d'octubre. Vale. I després, en novembre, encara no està definit, però bueno, les primeres setmanes de novembre serà el campionat autonòmic de clubs, que això sí que serà superimportant perquè serà classificatori per al campionat d'Espanya. I, si no recorde mal, sobre el 22 o el 23 de novembre serà el campionat d'Espanya en Atapuerca, en Burgos. I, bueno, ahí tenim l'esperança de classificar, d'intentar classificar almenys dos equips. L'objectiu és classificar dos equips. Anem a veure si es pot aconseguir, si tot va bé.
1: També vull preguntar-te, perquè, clar, em comentes que ara la federació continua doncs, planificant, fent tota l'agenda, posant els esdeveniments, fixant dates. Estem a 16 de setembre. No sé si anem a tindre... Estem ara treballant en celeritat, si s'ha agafat en temps o no, perquè clar està que darrere per a vosaltres, per a tots els clubs que vagin a participar en aquest tipus de curses, doncs l'organització és fonamental i saber a hores d'ara quins atletes van anar a quins jocs, quins a l'altre, no sé com ho veus tu.
4: A veure, està clar que ara va fent-se calendari. També és cert que nosaltres, per desgràcia, en la nostra federació doncs, tenim menys proves de camp a través que en altres comunitats autònomes. I bueno, això és una de les coses que sempre hem dit que la federació ha d'intentar millorar. Abans teníem un calendari molt bo, poquet a poquet s'han anat reduint les proves, també, bueno, entre altres circumstàncies, per la influència, la gran influència que tenen les proves populars i les proves de ruta, i bueno, és una miqueta difícil doncs, arribar en un bon estat de forma, sobretot a aquesta primera gran cita, que és el campionat autonòmic, i després sobretot al campionat d'Espanya, no? Ja ho hem comentat altres vegades, que des del Covid es va canviar completament el calendari. Normalment el campionat d'Espanya es solia fer en febrer, amb la qual cosa, doncs, quan començaves la temporada ara en setembre, tenies molt més temps per anar a poc agafant aquest nivell de forma i les competicions més importants es situaven al final de la temporada d'hivern. Ara hi ha que fer una planificació diferent. Ara, bueno, en novembre ja has d'estar en una bona forma, igual no al 100%, però sí un 90% per afrontar-hi ser campionat d'Espanya. I, bueno, és una tasca més complicada tant per als entrenadors a l'hora de planificar com per als atletes, perquè d'alguna manera també el demana fer més esforços físicament, perquè fer dos pics de forma doncs sempre és més complicat que fer-ne un.
1: Doncs novembre, ja sabem, 90 o al 100% inclús si farà falta. Fran Mollà, com sempre, un plaer xerrant amb tu i, com no, molta sort per a aquestes setmanetes tan dures d'agulletes que esperem que se'n vagin pronte. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre ha somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te.
5: Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
6: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
3: Ser deportivos on tinyent la Vall d'Albaida.
7: Como la noche en la que te conocí, hoy te vi, la cana sigue ahí.
3: Tomás Marín.
1: Segona parada del nostre Ser Deportiu on tinyent la Vall d'Albaida, posem el focus en el voleibol on tinyent i, bueno, com bé sabem, continuem de pretemporada, continuem preparant diverses qüestions i una d'aquestes que és la novetat, bueno, us parlo de novetat pel que fa a l'eixida ja de les inscripcions. Us parlo de la lliga local del Fort de Sant Esteve de Vòlei, que es disputa tant dijous com dissabtes per la vesprada al Poliesportiu Municipal d'Ontinyent. Ha començat la pretemporada, estem en jornades de portes obertes, estem preparant també l'escola d'adults, és a dir, que tenim moltes coses a contar i molt a destacar del vòlei. Saludant a la seva presidenta, Tamara Riestra, que ja ens escolta. Tamara, què tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien en esta tercera semana ya de mes?
8: Sí, sí, sin parar ahí, gestionando pistas, partidos, inicio de temporada, paperasa confederación, paperasa por todos lados.
1: Qué sorpresa, ¿eh? lo de la paperasa a principio de temporada.
8: Madre mía, además, es que este año además federación se ve que se está cubriendo de gloria,
1: sí, ¿no?
8: Y hay que repetir las cosas tres veces. Buah, estaba ayer el grupo de WhatsApp de la Comunidad Valenciana calentito, ¿sabes?
1: Sí, ¿no? Pues madre mía, no gusta eso. Hay que dar las máximas facilidades a los clubes, que al fin y al cabo son los que nutren este deporte, que es lo más importante. Oye, Tamara, no sé por dónde empezar. Yo creo que sería guay comentar un poquito cómo está yendo la pretemporada y este inicio, ¿no?, de vuestro curso particular.
8: Pues sí, ya tenemos ya lo que has dicho tú, todos los equipos ya están entrenando en los horarios que les corresponden a tope y empezando ya la planificación de pretemporada. Ya tenemos planificados unos cuantos partidos amistosos de las diferentes categorías. Hay competiciones que empiezan ya enseguida, no sé si el 26 de septiembre o así, hay algunas que empiezan ya. Y es como que, ostras, que la juvenil creo que es, exacto, creo que el juvenil femenino empieza la semana que viene. Entonces, la idea era a lo mejor haber hecho más partidos de pretemporada y no se van a poder hacer. Entonces, ya te digo, esta semana creo que tenemos ya unos cuantos, y del cadete, del senior masculino, y en estas dos semanas haremos lo que podamos y ya empezará la temporada.
1: Ostras, pues prontito, ¿eh? No me lo esperaba yo tan pronto. Sobre todo lo del juvenil.
8: Ya, pero ni tú ni nadie, ¿sabes? Ni tú ni nadie.
1: Ostras, no entiendo por qué tampoco, ¿eh? No sé si os han dado.
8: No sé, porque además envían las cosas de inscripción, las fechas de entrega, y de repente dices, dale, ya, y dices tú, ¿qué? Pero ¿cómo que ya si hasta ayer estaba la fecha para entregar los papeles y ahora tengo 10 días? Además es lo que implica, porque ya no es solo que no pueda hacer partidos de pretemporada, que también. Que llega un momento que yo tengo que gestionar con el polideportivo la disponibilidad de pistas. Sí. Claro, no es tan fácil este pabellón. Nosotros tenemos un pabellón para todo lo que se juega aquí en el polideportivo y entre básquet, rítmica, los jocs esportius, ¡buah!, y todos los equipos federados que tenemos. Nosotros tenemos 9 equipos federados. Cuadrar con los entrenadores, ya te digo, un jaleo que te mueres. Y se deben de pensar que, ¿sabes?, que es todo así. Claro. No sé, que estamos todos todos tenemos disponibilidad absoluta para gestionar todo de ya para allá.
1: Pues veremos qué pasa. Veremos qué pasa y esperemos que se solucione. Eso es lo primero.
8: Sí, bueno, al final se soluciona y va sacando, ¿sabes? Exacto.
1: No hay más.
8: Y además porque aquí en el pabellón de todos los clubes, o sea, hace sport, siempre entre el coordinador del pabellón, los otros clubes, ostras, que mira, que tengo esto, que tengo que empezar al preciso, siempre a veces ajustamos horarios, pues yo retraso mi inicio del partido, tú un poco el tuyo, yo lo pongo, ¿sabes? Que por ahí siempre nos ayudamos, igual que el tema de pistas, de entrenamientos, y a veces necesitas hacer un amistoso y pues le pides a Vázquez, mira, tenías entrene, pero necesito esto, y sabes, no solemos tener problemas, nos ayudamos unos a otros un montón.
1: Pues está muy bien, eso está muy bien. Por otra parte, Tamara, ya sabemos que empezamos pretemporada, que hay algunos equipos que, oye, que la semana que viene, como es el juvenil femenino, dan inicio a su respectiva liga, pero por lo que hace un poquito a lo que es la actualidad del club, las novedades, las actividades que realizáis, sobre todo a principio de temporada, me quiero centrar en esa jornada de puertas abiertas que vais a realizar en esta jornada de hoy en el pabellón Europa de 6:30 a 8:00 p.m. para personas nacidas desde 2018 a 2013, que también es una oportunidad, ¿no?, también para que conozcan este mundo, para que conozcan este deporte y, oye, animar a la gente a practicarlo.
8: Exacto, hay mucha gente que nunca lo ha probado, que no sabe cómo funciona, y nosotros, ya te digo, también es cierto que nosotros, cuando alguien quiere empezar, siempre les dejamos, pues vente una semana y pruebas.
1: Sí.
8: Vente una semana y pruebas sin compromiso, y si te gusta, ¿sabes? Porque mucha gente dice, voy a empezar y tengo que pagar esas cosas, y sabemos que agobian. Claro. Pero como para hacerlo un poco más formal, pues venga, una jornada de puertas abierta, que vaya todo el mundo con amigos, que y digamos que se pierde la vergüenza y que se inicien en este deporte. Además, tenemos lo que has hablado tú varias veces, tanto categorías más de salud, que como decimos nosotros, que son no competitivas, como las federadas de competitiva. Entonces hay cabida para todo el mundo aquí.
1: Aprovecho para preguntarte en ese sentido, a nivel competitivo hablo, ¿cómo están las cosas para este año? Lo hablábamos hace dos semanitas, cómo estaban las cosas, qué equipos habíamos formado, teníamos diversas novedades, pero a estas alturas, ya que hemos empezado a rodar, ¿cómo veis las cosas para esta nueva temporada de competición?
8: Pues claro, tenemos los equipos que solemos considerar un poco más fuertes, siguen estando ahí. Tenemos dos cadetes femeninos, uno con gente más rodadita y que consideramos también más fuerte, igual que el senior masculino. Al final también sacamos dos equipos, uno a priori con más aspiraciones de quedar en puestos superiores de la liga, pero también hasta que se empiece, claro, cada equipo, cada año, un mundo, el nuestro y el de los otros lados. Y a lo mejor, yo qué sé, la Altamira, por decirte algo, el año pasado eran unos máquinas y este año han avanzado de categoría o se han ido tal, y los que están, como nos ha pasado a nosotros muchos años, que teníamos un año un senior masculino que eran unos máquinas y el año siguiente se fueron un montón, venían gente nueva y era, ¿este es el mismo equipo?
1: Claro.
8: Pues no, es el nombre del club, pero no es el mismo equipo. Pues entonces, hasta que empiece la temporada y veamos los equipos realmente como son, claro, es cuando podremos ya tener una idea más clara de qué aspiraciones podemos tener en las ligas.
1: Lo tengo en cuenta. Y ya para cerrar, Tamara, la liga local, que ya tenemos abiertas las inscripciones, que hay que seguir dando empujoncitos para que vaya funcionando.
8: Sí, exacto. A ver, ya estamos moviendo, estamos ahora tanteando los diferentes grupos para formar los equipos, pues como siempre, intentar sábados las jornadas, con la opción de jueves para partidos, a ver si conseguimos. Vamos a intentar este año darle una vuelta y a lo mejor hacer una ida y playoff, y luego, si da tiempo y la gente quiere seguir, continuar, porque nos hemos dado cuenta que la primera ida, la ida, se juega muy bien. Pero cuando se acerca cierta fecha en el calendario, ya empiezan fiestas y 50.000 historias y la gente empieza a fallar, claro, y cuesta un montón. Entonces, a ver si conseguimos no tener esa sensación de nunca poder acabar la liga.
1: Ya, pero eso no habéis estudiado alguna forma, sobre todo, de remediarlo. A ver, no sé si suena un poquito, vamos a decir, exagerado o
8: sí,
1: incluso tajante,
8: penalizar, no sé,
1: penalizar,
8: claro,
1: exacto, me suena un poco a mí tajante, la verdad, porque estamos hablando,
8: sí,
1: de una liga local,
8: que, claro, como es una liga, claro, es una liga muy amateur y muy de gente de ir, no de ir por ir, pero claro muchas veces, claro, pasa que sí, que es cierto que, ostras, si no quieres, no te apuntes, que nadie te obliga,
1: eso es lo que pienso,
8: pero
1: yo,
8: mucha gente lo tiene de primera, no, de segunda o de cuarta opción, ¿vale? Si llega el fin de semana y no tengo nada, lo que pasa que también es cierto que es de una liga para adultos,
1: sí,
8: tiene, por ejemplo, yo soy de las que va. ¿Qué pasa? Que también mi hija compite en rítmica. Pues llega un momento que si mi hija tiene competiciones...
1: A ver, la conciliación, claro, familiar, no hay más. La,
8: claro, entonces, claro, por eso intentamos que los equipos tengan mucha gente. Ya te digo, mi equipo el año pasado éramos un Potosí, sí, pero todos adultos con hijos, y cuando no podía uno, y a lo mejor ese fin de semana no compite tu hija, pero resulta que tú tienes una carrera o tienes un no sé qué. Entonces, por eso te digo que la liga local está ahí y la quieres jugar, pero no es prioritario en tu lista, y si tienes que sacrificas la liga, y es una, iba a soltar una palabra más adelante, pero claro, muchas veces o lo haces así o no consigues. Entonces, claro, dices, bueno, pues va, con la buena fe de la gente y lo intentamos y compensamos unos con otros. Y a veces sale mejor y otras veces cuesta más.
1: Pues nada, este año que no cueste, por favor.
8: A ver si va bien.
1: Exacto. Sí. Tamara Riestra, presidenta del Vagón Tiñé, muchísimas gracias, como siempre.
8: A ti por llamar. Un beso. Chao, chao.
9: Cariño, ¿duermes?
10: ¿Con este calor?
9: ¿Y si abrimos la ventana?
10: Ya está abierta.
9: ¿Y si ponemos el ventilador?
10: Ya está puesto.
9: ¿Y si cambiamos el colchón?
10: Eso podría funcionar. Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
3: Ser Deportivos, Ontinyent, La Baida Albaida.

0: maybe it's useless. But there's a cuter word for it.
1: Tomás Marín.
2: Recta final del nostre programa poliesportiu d'aquesta jornada de dimecres d'este 16 de setembre i ens volem anar al món de la pilota valenciana. Bueno, ja dilluns us avisava, us contava que Ivan Esparza no podria disputar aquesta primera jornada de la Copa Caixa Popular Perú en aquest partit a Xeraco, que en el que va caure l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent, recorde, 15-25 davant l'equip de el Genovés, format per Bercher i Tonet Quart. Va jugar Salella segona amb Brisca. Bueno, pel que fa al que pot ser el futur, doncs Ivan hauria de debutar, ara li preguntarem, el més segur és que sí, este diumenge a les 6:30 a la desplada al trinquet de Bellrequart davant el trio de Barxeta. Este dissabte, disculpen, a les 6:30 a la vesprada. Serà contra Ian, contra Murcianet i Alejandro. Compartiria parella amb Brisca. Té ixes molestes encara, les venim arrossegant, sí que és de veres que a poc estem notant molt, molt millor i el que volem és ja començar a rodar, a acumular càrregues i, com no, acumular partides per a tornar a aconseguir i ser feeling i ser flow amb la pilota. Saludem ja el pilotari ontinyentí que ens atén a ser deportivos. Ivan, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Com estàs?
3: Pues bé, bé, millorant cada dia i amb moltes ganes ja de començar a jugar.
2: Ostres, que com ha sigut aquesta evolució de la lesió que m'esmentaves? Perquè ja aquesta primera jornada l'han pogut perdre, però finalment en aquesta segona ja té pinta, a menys que em digues el contrari, de que anem a poder disputar la partida.
3: Sí, a veure, ha sigut un cúmul perquè jo aquesta partida realment no me la vaig perdre per aquestes molestis que tenia en el colze, sinó perquè quan vam tornar als entrenaments vaig notar una xocoteta molèstia al bessó i el que jo pensava que era una simple sobrecàrrega pues va resultar que era una microrotura i clar, va retrasar tot un poquet, van tindre que tornar a baixar càrregues i era un poquet això el que més ens preocupava de que la cicatriu estigués ben feta i no tingueren riscos i al final pues van prendre la decisió de no jugar la del dilluns, anar en garanties a la del dissabte i també pues així ha afavorit que la recuperació fora millor i tindre més percentatge de possibilitats de no recaure i continuar jugant ja durant tot l'any.
2: El cos i el teu beso com estan a hores d'ara? Estan bé en 90%, 100%?
3: Sí, jo de moment estic entrenant sense molèsties tant en el colze com en el bessó, cosa que és molt positiva. Sí. És de veres que a nivell de ritme de partida pues, me falta moltíssim, encara moltíssim, però bueno, això és una cosa secundària que poquet a poquet anirà agafant-se i lo important ara és no notar molèsties i bueno, pues, poder jugar les partides dins del nivell que puga donar ara, que per suposat no serà ni paregut a que pugui donar d'ací un mes o un mes i mig, clar. Però bueno, per lo menos podria tornar a participar en una competició i tornar a jugar.
2: Que és important, que és molt important, perquè això de les lesions és que ja venien arrossegant unes quantes, estem veient que molts pilotaris, sobretot al final de l'individual, si no recorde malament, i també al llarg de l'estiu, doncs s'ha notat aquesta sobrecàrrega de partides. En el teu cas, no tens aquesta sobrecàrrega o al cap i a la fi són gajes de l'ofici, com es sol dir?
3: Bueno, jo crec que per a tots va ser un poquet la lliga, no? el punt de partida de l'inici de totes aquestes lesions, perquè al haver el Mundial la lliga es va comprimir d'una manera que moltes vegades cada dos dies tenies una partida. Sí. I en el meu cas pues, bueno, la lliga va ser molt dura perquè tenia dos companys que debutaven els nous i per tant pues, sempre van un poquet més cohibits, després sí que es van soltar un poquet més i el joc era un poquet més repartit, però bueno, sempre intentes pues, en aquest aspecte ajudar-los un poc a que no fallen pilotes, a que aprenguin a lo que és la velocitat del primer nivell. I clar, aquestes partides pues, es fan pesades perquè també són partides que van durar molt de temps. Després va vindre l'individual, que també has d'entrenar molt, has de preparar-lo molt, les partides també són exigents. I ja a partir de la lliga pues, va ser quan jo vaig començar a notar les molèsties en el colze. Quasi en la final de la lliga ja començava a notar alguna coseta, però no era tan evident. I després, pues, durant l'individual va ser quan, quan més ho vaig notar, però bueno, junta a Smet Clinic, era veritat que sols les tinc paraules d'agraïment, tant a ells com a Maria Velda, van fer que poguera disputar l'individual sí. en les màximes capacitats possibles dins de la molèstia que tenia. I ara en el boxeo, pues, pues igual, al final és... intentar ajudar-te per a quadrar aquestes sessions en les partides que tenim i a partir d'ahí pues, minimitzar aquestes lesions que quan passen pues, és necessari parar perquè si no, no pots recuperar-te del tot.
2: Ivan, ja portem quarts de partides d'aquesta Copa Caixa Popular per U de Raspall. Has vist alguna coseta? Ja tens alguna noció respecte a possibles candidats, favorits?
3: Bueno, he vist alguna coseta, però tampoc feia falta veure-la. Al final jo penso que, per exemple, l'equip de Bercheri, Tonet o Vicent i Sebe són dos supercandidats al títol perquè ja de per si, per nom, pues, te dones compte del nivell que pot donar l'equip. Després sí que és de veres que en el trinquet s'ha de plasmar, però ho han demostrat ja, Tonet i Bercheri han guanyat dos, Vicent i Sebe van guanyar una, però contra un trio que sempre és complicat. I pense que són dos equips molt, molt forts. Després també els trios, pues, pareix que algú no puga enganyar, però jo crec que quan jugues una competició parells contra trios, ja es va veure la Copa passada, que sí. Marraí i Néstor van entrar per mi, i el que pareixia que al final, al principi l'Orja, pues, no podrien tindre massa opcions perquè jo em vaig lesionar i l'equip es quedava un poc descolgat, al final van acabar aplegant a la final i no va guanyar de milagre. Així que al final és una competició que pensem tots que enguany l'han igualat molt i està molt oberta per a tots, però si te tinguera que destacar algun equip, te diria aquests dos del principi.
2: Doncs s'alegra que estigui igualat, perquè això pues, dona visibilitat i també pues, dona ganes de baixar un trinquet a gaudir de raspall. Ivan, juguem això dissabte, 6:30 a la vesprada, al trinquet de Bellreguard, davant un trio, el de Ian Murcianet i Alejandro, de l'equip de l'Ajuntament de Barxeta. Com ho veus? Jo crec que serà un partit, sobretot, en el que les teues sensacions des del minut de la partida tenen que ser fonamentals, perquè sense feeling amb la pilota, les coses en aquest nivell són molt complicades.
3: Sí, jo al final espero pues, intentar ajudar a Brisca el màxim possible i donar un nivell que siga suficient com per a rendir a l'altura de lo que és la Copa. També és de veres que he de ser realista i vinc d'un temps inactiu, sé que pues, vaig a fer errades que normalment no faria, sé que vaig a cansar-me abans del que em cansaria normalment, però bueno, en tot això pues, hem d'intentar jugar les meues cartes i aprofitar-ho per a, ja te dic, per a fer que Brisca puga entrar en joc i puga fer els 15, que és el que necessitem. També jugar contra un trio d'inici pues, no és fàcil, al final és més càrrega física també i veurem fins a on puc aplegar, però bueno, ja t'he dit que les ganes són màximes i mentre no tinga cap molèstia pues donarem el que puguem i ja està. La Copa encara queden diverses partides, per tant, és una cosa d'anar poc a poc, però tampoc sense adormir-se. Així que res, pensant en sobretot fer bon paper, jugar a gust, sense dolor i després pues, intentar guanyar el pressupost.
2: Bueno, i m'avance un poquet, diria molt, perquè segons la pròpia web de Pilota Pro posa que la partida que es va jugar per part de l'equip de l'Ajuntament d'on tenien format per Brisca i tu al trinquer d'on tenien serà el pròxim 27 de setembre a les 11:30 del matí, el pròxim diumenge. Bueno, és una partida especial, però jo vull preguntar-te, es juga, no es juga, com estan les coses?
3: Sí, a dia d'avui sí que juga. De fet, me consta que en el trinquet pues, sí que s'han pres mesures per a que el piso estiga en millors condicions. S'han apanyat alguns taulers que estaven trencats, s'han arreglat alguns forats i alguns desperfectes que feien pues, que no fora massa segur jugar i en aquest aspecte pues, sí que s'ha notat un poc el fet de que portem la pilota professional on tinguem, que jo crec que hauria de ser així, no? Hauríem aprofitar el fet de que pues, avui en dia hi hagi una figura en el món professional, ja fora jo o fora qui siga, per a que el trinquet per lo menos pues estiga en bones condicions i anem cuidant-lo entre tots i bueno, crec que en este cas sí que s'ha pogut fer, així que res, este pense que és el camí per a seguir fomentant la pilota en Ontinyent i si volem que se juguen partides com estes, que vinga a punt, com és el cas que vindrà, si no passa res, i que la gent vagi al trinquet, pues necessitem que les nostres instal·lacions estiguen a l'altura també, no? Així que de moment sí que se juga i la idea és jugar-se, però clar, sense cap de problema.
2: I jo vull recordar que el Baudi Ivan no ho diu, jo sé per què no ho diu, perquè a la fi va ser una victòria per una lesió en aquesta final de l'individual de Raspall d'enguany, però bueno, recordar-los que el Baudi Ivan Esparza va lluir la samarreta roja fins al pròxim individual, perquè és el propi campió, vamos, és el millor pilotari que tenim a hores d'ara, si es fixem en eixe individual, i no és poca cosa tindre-lo en Tinyent, sabent la gran qualitat de pilotaris que tenim a tota la comunitat valenciana. Ivan, com sempre, un plaer, tio, i esperem que aquestes sensacions arriben el més pront possible i que tot vagi amb normalitat. Gràcies.
3: Moltes gràcies a tu.
2: I amb aquestes paraules del pilotari ontinyent i d'Ivan Esparza arribem al final del nostre Ser Deportiu Ontinyent a la Vall d'Albaida. Abans d'acomiadar-nos, bueno, una noticieta d'última hora en relació a la previsió de pluges per a esta vesprada. Ja saben que ara mateixa es posa en marxa la vista taronja per pluges, el groc per tempestes. A l'Olleria anuncia l'Ajuntament que les activitats esportives, les instal·lacions esportives, van a ser tancades fins a que finalitzi l'avís, també per si jardins i cementari municipal. D'informació, com sempre, contrastada mitjançant les xarxes oficials dels seus consistoris per saber si tenen que portar el seu xiquet o xiqueta al seu respectiu entrenament, o per a algun futbolista o jugador d'un equip professional que s'estigui escoltant, que sap que té que anar en cura amb aquests avisos i també amb aquestes restriccions de mobilitat i també d'espais dels diversos consistoris de la Vall d'Albaida. Ara per ara, l'únic que sabem és el que ha passat al municipi de l'Olleria i aquest tancament d'instal·lacions esportives. Com sempre, donant-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin una meravellosa jornada.